0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals davant la persistència d'un elevat risc d'incendi. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de calor intensa no és tan elevada com en dies anteriors després de la finalització de la tercera onada de calor. Es manté, això sí, l'avís de calor nocturna durant aquest cap de setmana amb afectació principalment als extrems nord i sud del territori. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar incendis. Com a consells generals, amb calor es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor. Coneguem doncs ara més a fons encara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest cap de setmana canicular aquí a Catalunya, on es presenta una jornada molt tranquil·la. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures que les més elevades sobretot s'ubiquen al Delta de l'Ebre, amb una nuvolositat que ens acompanyarà aquestes properes hores, sobretot concentrada a la Costa Daurada i també a la Costa Central. Però tot plegat es presenta un matí molt assolellat, amb unes temperatures al migdia que tornaran a enfilar-se pràcticament als 40 graus al Pla de Lleida i a punts a la Vall de l'Ebre. A la Catalunya Central, valors entre els 36 i 38 graus i sobretot un ambient molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Amb una tarda que continuarà sent molt tranquil·la, alguna gota esporàdica es podria deixar escapar a l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I d'altra banda, les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. Aquestes han explicat a l'ACN que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que és qui coordina el suport al sector, però encara no hi ha hagut cap concreció. És per això que les associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri mesures de caràcter regulador. I parlem ara en plana internacional. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar, i és que ahir els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i cinc ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jago i el tenor Benjamin Barheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar així els focs i, com a consells generals davant la calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitant activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri i mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i cinc ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermónela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis de 16 comarques més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialp, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana a més extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc en general molt elevat. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies ja han quedat restablertes després de tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens aniran, doncs, recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. I en l'àmbit polític, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes que no haurien d'esperar el primer una sentència del mateix Tribunal Constitucional i després de la resolució final del Tribunal Suprem. En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Constitucional es podria reunir en pocs dies i no a la tardor com està previst, i insta directament a la resta de tribunals a aplicar directament l'amnistia als independentistes. I a Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per adjudicar 7 pisos de propietat municipal de la Casa Orsola a l'Eixample. El consistori és propietari d'11 pisos, els 6 que sortejarà, un que s'adjudicarà a una entitat del tercer sector mitjançant el programa d'habitatges d'inclusió i 4 que ja tenen contractes vigents en el moment de la compra de l'edifici i que s'han subrogat. I en cultura, el Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Esplajant, amb Caral Pedemonte.
1: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldarium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germano, que patà que aquest acte va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic edició número 100 va ser vàlid pel campionat Gran A, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Gran A, en la primera sardana, en ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar manament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fan les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
0: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit,

la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la cobla La Principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita. Totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 9:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:45 de dijous que ve a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà el Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a 7:15 de la tarda, i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot, i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell i la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser amb la Ciutat de Terrassa, i a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fell hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè 12:15 ballada a la Foliola amb la Tàrrega, i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, al Camp de Bànol hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:00 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:00 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00, i a 10:00 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 12:15 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa Anna amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de copla de la copla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casa de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de la sardana que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és el Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Coll Ligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena càrrec de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una. Per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperativa l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la persona dirimit per la Junta Directiva de l'ENS s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels novens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejant. Jo força.

0: casa. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més d'un total de 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen doncs les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació en general de risc molt elevat. I en plana política, en marxa des de les 10 el Consell Nacional de Junts a Barcelona i en format híbrid. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha destacat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha dit en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han quedat restablertes després d'estar tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens de regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès. I pel que fa a la xarxa viària, a hores d'ara un carril tallat a l'AP2 a Castelldans en sentit Barcelona i un altre a l'AP7 a l'Ampolla, també en sentit Barcelona. Les principals afectacions es concentren precisament a l'AP7, en aquest cas el tram de Castellbisbal en sentit Tarragona, amb uns 9 quilòmetres de retencions. I un apunt de successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. I tanquem amb cultura amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Som les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat amb nivell 4 de perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més repartits entre 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació general de risc molt elevat. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest matí durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, en aquest cas de Junts, com diem, celebrat a Barcelona, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boyer, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes i que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Ho ha afirmat en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. Obrim ara plana de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha afectat almenys 3 persones. Aquest matí l'explosió s'ha produït al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador, tot i que encara es desconeix si el que ha explotat és el cotxe o algun producte de l'interior. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, el cos d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants que s'han apropat a veure què és el que havia passat. El servei d'emergències mèdiques s'ha endut en ambulància almenys 2 persones, segons ha pogut saber la CN. I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El robatori en aquest cas els objectes robats tenien un valor total que ascendia a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Barheim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 amb risc extrem a 21 municipis de 7 comarques. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellai. S'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat a nivell general. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha afirmat en dues entrevistes concedides als diaris Ara i El Nacional. Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí cap a les 11. S'ha produït aquesta deflagració en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra investiguen la causa de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. Un altre punt de successos: els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Perelada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques, i a més els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'Espai Natural.

0: final del Montmell Marmellà.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marja Ureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes. De fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
1: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
0: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
1: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
0: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
1: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
0: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
0: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
1: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
0: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
1: Obrim ja plana política, perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
0: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
3: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
0: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
1: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia pesi a qui pesi.
4: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
0: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
1: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
0: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
5: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
4: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, els alcaldes, els que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
5: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament 2027, començaran les obres.
5: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
1: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
0: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
1: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
0: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
1: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
0: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
1: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
0: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
1: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
0: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
0: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba assegura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
1: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OT FM, Jan Bretxa.
8: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
9: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
8: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
1: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
0: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
10: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal SUM amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
11: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
10: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
1: I un altre apunt musical, perquè avui tenim havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
1: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiolat, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
0: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia Garcia.
12: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiolat. El certament, organitzat per la companyia de comediants La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
13: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
12: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Maleta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
1: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
0: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
14: La Masia El Molinet és patrimoni arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
15: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
14: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
1: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
0: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
16: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
17: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures i també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
16: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
19: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
1: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfon.
1: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
20: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també a 2:15 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
0: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
2: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Agua Santa és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran, haurem de lluitar tant amb Agua Santa com amb Buzau doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
0: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
1: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Continguts en xarxa.
23: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
24: Odisseo.
23: Christopher Nolan posa el seu segell personal a L'Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
25: Jo podria ocupar el trono.
24: El poder ni a ti, ni a Odisseo.
25: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
24: Rex, ven aquí.
23: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
26: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños.
23: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
24: Salud por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Mireu, l'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com per al propi partit i ha assegurat, evidentment, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Altra banda, el pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 de risc extrem en 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, per Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Vermellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respecte les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. D'altra banda, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Cap a les 11 s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran d'aquesta explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat de Lleida. Els Mossos investiguen les causes de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. D'altra banda, en clau cultural, el Festival Perlada va obrir el passat vespre la 40a edició. En el 40è aniversari ha germanat la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Ermenoele Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència per l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. Una de les primeres accions serà intervenir en la trama urbana de Mataró per pacificar la Nacional 2. La carretera s'ha dividit en diferents trams amb projectes en marxa, però el primer a aprovar-se ha estat el de Mataró, cosa que farà que les obres puguin començar a principis del 2027. El conveni també contempla millores en els accessos de la C32 i ja s'estan redactant els projectes executius de 5 enllaços entre Alella i Sant Pol. D'altra banda, l'estació d'esquí de Boitaulla ha inaugurat la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat de l'estació d'esquí més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. I Falset celebra avui la quarta edició de la Nit d'Ancestrals i Vins d'Estiu, una mostra organitzada per l'Ajuntament de la capital del Priorat que reunirà una quinzena de productors d'aquests vins escumosos, la majoria del mateix territori. Des de Ràdio Falset, Manel Sales.
3: Els ancestrals, vins elaborats amb una única fermentació que finalitza a l'ampolla, seran els grans protagonistes d'una vetllada que vol donar a conèixer un producte que guanya cada vegada més adeptes. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica com va sorgir aquesta iniciativa.
4: Una idea que vam treure fa 4 anys per donar una mica de visibilitat amb aquest estil de vins, perquè era un estil de vins que estaven començant a agafar una mica d'embranzida, i així de quasi d'accident ens vam donar compte que hi havia molta gent aquí al Priorat que n'estava fent.
3: La mostra començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 2:15 de la nit. A més dels tastos, també hi haurà diverses propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, mentre que la música en directe anirà a càrrec del grup Marina Babyface and the Beetroots.
1: Gràcies, Manel, és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
2: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull de l'LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradanses locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
5: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
4: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
1: Notícies en xarxa.

0: Hola amics, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que és el Loren, ja el sentiu.
1: Sí, el Jordi avui ens ha fet el salt molt mal, era el nostre tercer home, ara el nostre tercer home és el Loren.
2: D'aquí 15 dies vindrà el...
1: Vale, vale, també trobem falta Arita, una abraçada molt forta, però bueno.
0: Sí, n'hi ha baixes avui. I bueno, comencem amb The Hornets. El setembre de 2016 es forma una banda bàsicament per avorriment i sense motiu aparent. Dos germans, el veí amic i el baterista que s'uneix més tard. Tots ja tenien certa experiència musical i el resultat va ser senzill. Sou autèntic, sincer i a l'estil dels 70. Després d'una sèrie de concerts i senzills, treuen el seu primer àlbum a l'estiu del 2021. Anem a sentir d'aquest Heaven Down a Stone, el tema titulat Superman Nige. Ojo, eh? Cuidadín. The Hornets.
1: Venga.

0: Molt bé, seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer, avui que aquí a Cardedeu és la fila de Sant Isidre, cosa que després per anar al bar ens costarà més aparcar. Però bueno, jo començo la meva intervenció amb una mica de promo. Com sabreu, tinc certa vinculació amb els festivals de cinema terror per ser membre de Carro Terror. Doncs bé, aquest any un festival germà, el Creep Show Apologia del Terror, de Badalona fa 20 anys i ho volen celebrar a lo gran. El festi es celebraran dos caps de setmana repartits en una jornada de cinema i curs el 26, 27 i 28 de juny i una altra literària el 4 de juliol. Per escalfar motors, aquest divendres 29 de maig a les 10 de la nit organitzen un concert a Estraperlo Club de Ritme, també a Badalona, amb els irreverents Ratpenat, a banda barcelonina de punk rock, hardcore i metal, que destaca per les seves lletres directes en català. En la seva proposta artística entrellaça una actitud irreverent amb una estètica inspirada en el cinema de terror de sèrie B, el gore i la crítica social, i en directe són una puta bomba. Anem a escoltar-los. Això es diu 100% indecent. Ratpenat.
1: Ué! Ratpenat.

0: Molt bé, per fi tornen Social Distortion, posant fi a 15 anys de silenci discogràfic amb el que és el seu 8è àlbum, Born to Kill, 11 cançons en què prometen un so fort que ha marcat generacions al rock and roll nord-americà. Entre els temes trobem col·laboracions de Lucinda Williams i també de Venom Tech, de Tom Petty and the Heartbreakers. Tornen incorruptibles, la banda liderada per Mike Ness ja ha recuperat d'un càncer d'amígdales que l'ha tingut bastant fotut. Presentaran el seu nou material a l'Azquena Rock Festival el 20 de juny dins de la gira europea. Posteriorment s'embarcaran en una gira pels USA amb Descendants i The Chats com a teloners. Anem a sentir aquest nou Born to Kill, el tema titulat The Way Things Were.
1: Bandaca.
0: Social Distortion.

0: La historia de siempre. Chico conoce chica, chico pierde chica, chica conoce chico. Chico olvida chica, chico recuerda chica. Chica muere en trágico accidente en globo anunciando pescado en conserva del norte.
1: ¿Bonito?
0: No, fue horrible.
1: ¡Oh, pobre!
2: Molt bé, seguim amb With No Severity, una banda de punk and roll procedent de Grècia, de la que no he pogut aconseguir gaire informació. Només consten dos llançaments discogràfics, un disc homònim que data de 2014 i un altre el 2021, Journey to the Land of the Dead, a través de He Gain Productions. Doncs bé, aquest disc conté temes com aquest No More, With No Severity.

Anem ara amb el penúltim disc dels Californians de Bronx. Ells són musicalment molt contundents, sempre ho han estat. Emman, Coutran i companyia són des de fa anys una de les meves bandes favorites i el seu discurs és un arsenal sonor de doble tall que agita consciències. I no s'acomoden en una fórmula fàcil i repetitiva, sinó que desborden mala llet a força de bones guitarres i sorprenents melodies propulsades per una gran base rítmica. Aquest 5, que es diu així el disc, són 11 cançons en poc menys de 35 minuts que no et donen un respir. Breus, directes i al gra, fidels al seu estil i alhora reinventant, regalant-nos un altre bon grapat de temes que no ens hem cansat d'escoltar en una bona temporada. Anem a sentir d'aquest penúltim disc que ja fa temps que vam punxar per aquí, el tema titulat Channel Islands. Ya sabes, las islas Channel, esas que están los textos que cuando van a colonizarlos les fotan flechazos a los curas. De Bronx.

0: Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb la banda alemanya de punk rock satànic Christmas, que són uns autèntics supervivents. 13 llançaments en 10 anys de carrera, amb més de 500 concerts a 13 països i 14 membres que van deixar la banda esgotats de la maquinària de hardcore que és Christmas. El seu darrer llançament va ser el 24 de desembre de 2024. Deu ser per això que es diuen Christmas, que el nom és molt curiós.
1: Commemoratiu.
0: I el disc es diu Fear of Romance, una altra mostra del seu estil que va directe a Gray i a la jugular. La tercera pista d'aquest disc és aquest tema, Maggot, Christmas. Hòstia!

Molt bé, seguim amb Death Pioneer, que va ser el primer senzill del quart àlbum d'estudi del power trio suec procedent de Malmo, l'IRTF Bandit, anomenat Icon, llançat el maig de 2024. Segons la banda, la cançó és un homenatge als instigadors fonamentals de la música rock i tracta sobre l'art de preservar un llegat. Així que anem a escoltar aquests habituals del programa. Aquest track es diu, com deia, Death Pioneer, Liar Thief Bandit.

Anem ara amb The Cure. Calcutta Sunrise és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca sense complexes que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida, els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. Del millor d'aquell any, sí senyor. Anem a sentir aquest Calcutta Sunrise del 2017, el tema titulat Take a Look at Yourself, The Cure.

Wow, molt, molt xulo. Continuem, contem una altra banda potent que es diuen Witch Doctors, que és una veterana banda de garatge punk originària de Londres i formada a principis dels anys 90. Són coneguts per la seva mescla explosiva de punk rock dels 70s, rockabilly, garatge dels 60 i tocs de country. La banda està liderada pels socis compositors Andy Last a la veu i guitarra i Tony Major a la guitarra i veu. Al llarg de la seva carrera s'han guanyat una reputació com una de les millors bandes de directe del país, arribant a compartir escenaris amb llegendes com Ramones, The Dabnet, The Cramps o The Fleshtones. El 2016 van publicar Voodoo Eye, el seu quart disc, que conté temes com aquest potent New Set on Wheels, Witch Doctors.

Molt bé, després d'escoltar el legendari Michael Monroe, continuem amb Rockets, una banda finlandesa procedent de Helsinki, fundada el 2017. La seva música és un rock escandinau que veu també de les fonts de Detroit, Royal Sturge i CMC5, i Austràlia via AC/DC sense deixar de banda el so garatge. Van debutar amb un parell d'EPs, Rockets i Speed and Sound de 2018, i a 2019, abans de publicar el seu primer LP, Fast Times, el 2020, i Break Free, el 2022, amb una discografia que es tanca de moment amb el disc Bad Choices, de 2025, i un directe d'aquest mateix any. Doncs del Bad Choices anem a escoltar el tema del mateix nom, Rockets. Rockets!

0: La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec de The Hammen. Ells fan una versió de Jonathan Richman, que va començar a tocar la guitarra als 15 anys i a principis dels anys 70 va formar The Modern Lovers. El seu so cru i minimalista va ajudar a aplanar el terreny per a l'aparició del punk rock. Este era el de Vampiresa de Mujer.
1: Sí, era... molt guai.
0: Doncs els Hammen fan una cover del tema del bo de Jonathan titulat She Cracked. Anem a sentir-la de Hammen. Ja, hòstia, ja.

De puta mare, seguim aquí al Moment Cover amb Brad Marino, un habitual del programa, ja que sóc molt fan del seu power pop contagiós. Músic hiperactiu, multiinstrumentista i membre de bandes com The Connection, The New Trocaderos o Tommy and the Rockets. En solitari també té una bona discografia que va ampliant dia rere dia i on no falten les covers com la que posarem avui. Es tracta d'una cover del tema Another Sad Lonely Night, que és un clàssic del 50 original de Bobby Fuller Fur, que porta sense dificultat al seu terreny. En aquesta ocasió compta amb la participació de dos aliats, Joe Queer, líder dels The Queers, i Geoff Dahmer, membre de The Connection. Anem a escoltar-la. Another Sad Lonely Night, Brad Marino.

0: Papá, a veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: El vudú es lo único cierto que hay. I anem ara amb American Sharks. M'estaven esperant amb els braços oberts i les guitarres en l'aire per tornar-me boig amb el seu tercer disc d'estudi titulat Not Dead Yet. Aquesta banda es forma el 2013 en format power trio, a la vella usança i maneres el més analògiques possibles. Aquest mateix any publiquen el seu debut homònim, que ja els permet obrir concerts per a bèsties pardes com Clutch, G-War o Red Funk. Anem a sentir aquest Not Dead Yet, el tema titulat Flowers for the Dead. American Sharks.

Sí, senyor, seguim. Victorious va ser el quart llarga durada de la banda australiana Wolf Mother, que va ser llançat el 19 de febrer de 2016. Andrew Stockdale, líder i únic membre fix de la banda, va escriure totes les cançons i va gravar totes les veus, guitarres i baix, sent ajudat només als teclats i les bateries. A Victorious, Stockdale ofereix una mostra més del seu rock mastodòntic, que remet clarament a bandes setenteres com Led Zeppelin, Black Sabbath, Blue Cheer, fins i tot Iron Butterfly o similars. Wolf Mother havien debutat 10 anys amb un disc homònim que va tenir un èxit espectacular que no es va repetir als següents treballs, potser perquè es va perdre la novetat, la sorpresa, o més probablement perquè, tot i tenir els mateixos elements, la fórmula no funcionava tan bé i els discos són més irregulars. Això passa també amb Victorious, tot i que no és un mal disc ni molt menys. Anem a escoltar un tema, el tema que obre el disc i que porta per títol The Love That You Gave, Wolf Mother.

Piper Keenan és el líder de Corrosion of Conformity. Qualsevol que porti mitja vida amb això coneix aquesta banda. Molts han estat els avatars del grup, sobretot els últims temps on van patir la trista desaparició el 2020 de l'explosiu Red Malin, membre originari i sempre fidel al projecte darrere de la bateria. Així com la marxa amistosa el 2024 d'un altre membre de ple dret, el baixista Mike Dean. Van saber refer-se i rearmar-se per continuar el seu compromís en Corrosion i no deixar morir a una de les bandes més importants i carismàtiques del crossover de principis dels anys 90. Ells han tret disc aquest 2026 titulat Good Good Bad Men i d'aquest nou àlbum sentirem el tema titulat Final Down, Corrosion of Conformity. Vamos pa allá.

Molt bé, seguim amb una banda de blues rock d'aire setenteros, influència Southern, procedents de West Virginia, amb el nom de Stone Machine, formats per Jason Mays a les veus, Dirk Blevins a la guitarra, Jamie Hall al baix, Jeremy Hall a la bataca. Entre les seves influències es mencionen a Bad Company, Free, Lynyrd Skynyrd o ZZ Top. Em costen tres llançaments discogràfics, dos LPs al 2012, Stone Machine i American Honey, i un tercer al 2014, Rock I'm Dead, que deixava clar les intencions de la banda. Anem a escoltar un dels temes d'aquest Rock I'm Dead de 2014. Això es diu Rock and Roll Star, Stone Machine.

Els Motor Sisters són en Jim Wilson, de Mother Superior, Scott Ayan, de Anthrax, Pearl Adai, esposa del mateix Ayan i filla del desaparegut Mil Loaf, en Joey Vera, de Armored Chain i Face Warning, i John Tempesta, ex-bateria de The Cult. Ells són els integrants d'aquest supergrup que van llançar el seu relatiu debut discogràfic. Tenen un primer àlbum amb cançons sobrants de Mother Superior, sota el nom de Get Off, i tret per Metal Blade Records. Així que suposo que aquest serà el seu primer LP oficial. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat A Hole, Motor Sister. No sé ni lo que digo ya.

0: Yeah, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui.
1: No!
0: Sonic número 332. Avui a la que és Fira de Sant Isidre, a veure si ara podem trobar un lloc decent per aparcar i tomar-nos una fresca i unos pinchos morunos. Aquí aquests tres homes, Rafa, a los micrófonos,
2: que huele a chotuna aquí ya.
0: Y Loren a los berridos. Salutacions i abraçades als absents de dia, Jordi Arita, i un petó i una abraçada molt forta també als oients habituals. I res, poca dia. Tornem en un parell de setmanes si res no es torça. No sé si el Rafa té alguna cosa a afegir.
2: No, presenta't en callar que esto huele a chotuno ya.
0: Huele a chotuno? Huele a cerrado. Doncs bé...
2: Massa testosterona aquí.
0: No, doncs avui... Avui marxem amb una balada de ni més ni menys que dels Judas Priest, que també tenen temps per moments tendres. El tema en qüestió estava inclòs en el seu disc Sign After Sin, del 1977, un disc que contrastava de manera destacada les balades amb el heavy metal progressiu. Aquesta cançó en concret la va escriure Rob Halford i Glenn Tipton. Potser l'hauria d'haver posat una mica més endavant, perquè es diu Last Rose of Summer. En fi, que sigueu molt feliços, ens trobem aviat. Vinga, llarga vida al rock and roll, nois.
2: S'estimem!

0: de Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
1: ¡No!
2: Veus del passat.
3: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
4: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
3: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
5: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va

0: arriba, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
0: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
2: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
0: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
3: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
4: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
3: Jo estava convidat al Mort del Porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
4: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
3: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
4: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
0: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
0: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
3: Quan érem a Cal Esmandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
0: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1940.

31 al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu. Perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balaguer.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar a 6:45 un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostoll, ja ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat d'unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 4:45 a la baronia de Rialb, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I també han treballat els bombers en un incendi a Vilademuls. De fet, encara hi treballen al Pla de l'Estany des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Els efectius ja l'han perimetrat. Un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir les dotacions que hi treballaven. Aquest incendi ha afectat unes 2 hectàrees. Tot això, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: D'altra banda, des de les 6 estan marxant milers de persones la desfilada de l'orgull de LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuan i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà és on es llegeix el manifest i on hi haurà concerts ara fins ben entrada ja la matinada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Notícies.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride a Barcelona ha reunit avui 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i ha acabat el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta, assegura, i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. Entre els assistents s'hi ha vist el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada més té lloc en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. En successos, informació de darrera hora, una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart a un cop al cap. Les agressions s'han produït, com dèiem, en el context d'una baralla, concretament al carrer Marquès de Montroig. El cos de la policia ha obert ara una investigació per intentar esclarir les causes d'aquest succés. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa ja una bona estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció perquè ja no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar ja estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen encara en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6 a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb unes 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Tot i això, aquest incendi ha anat millorant, l'han pogut perimetrar i les dotacions s'han anat reduint. El Pla Alfa, de risc d'incendi forestal, està activat avui en nivell 4, en el nivell extrem, amb 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235 municipis. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona ha reunit aquesta tarda 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 i ha acabat al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: En relació a aquesta agressió de dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride a la capital catalana. El president del mateix comitè, el mateix Ferran Poch, ha exposat que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà. El col·lectiu ha condemnat qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del col·lectiu i ha expressat la seva solidaritat cap als afectats. D'altra banda, una baralla a Badalona ha acabat avui amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart que té un cop al cap. Aquestes agressions s'han produït en el context d'una baralla que ha estat al carrer Marquès de Montroig. El cos policial ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar sobre 6:45 un incendi que cremava des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir de llavors, el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció. Els bombers encara hi treballen amb algunes dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:45 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també han treballat en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6 de la tarda a la zona del bosc d'Enclet. Els efectius l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir així les dotacions que hi treballaven. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior,
1: un d'aquests tentacles llarguíssims del Demogorgon ha fet remoure el vaixell. Necessitaré una tirada de salvació de força. El Xuxer ha caigut, l'Eldez ha caigut, l'Escambell ha caigut, Terendil ha caigut. Teniu el vaixell remogut, tot donades, el que veieu és que tota aquesta força els ha enviat cap avall.
2: Han caigut a l'aigua.
3: Ai, l'Escambell. Hi ha corda? És un barco, sí. Ha d'haver-hi corda.
1: Sí, hi ha corda. El Xuxer està agobiat perquè ha caigut a l'aigua, però és un amfibi, no li importa.
3: L'Escambell ha caigut a prop de l'Eldez?
1: Sí, vale.
3: Intentaré tirar la corda en aquella direcció.
1: De mica en mica, l'Eldez s'aguanta bé, agafa bé l'Escambell. Heu aconseguit treure'ls a l'aigua?
3: Sí,
1: i estem
3: pujant al
1: mig camí de recollir-los.
4: El Derendil
1: se li està escapant de les mans perquè no té la força.
2: El puc engrandar i reduir perquè el tingui més força?
4: Potser farà peu.
1: El futur del príncep Derendil està complicat.
4: El fons del mar. 13 més 1, més 3, 20.
1: S'estava ofegant, s'estava agobiant moltíssim, se li ha escapat la corda, li heu tornat a costar, ell l'ha tornat a agafar i finalment no se li està escapant de les mans. Tan gros com és el príncep Derendil, finalment heu aconseguit que la gent que ha caigut arribi un altre cop a la barca. Yipi. Accepta el Xuxer.
2: Ciao, pescau.
1: No. Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Avui tornem a ser aquí, a Twitch, gràcies a la imprescindible assistència dels nostres minairons darrere càmeres, el Mateu i l'Arnau. Aquests mateixos. I ens acompanyen, com sempre, la Leo.
5: Bon dia.
1: El Gerai.
6: Hola.
1: I el Gerard.
7: Bon dia.
1: A més, com a participació especial, tenim la Nicole, a qui vam convidar a venir amb moltes ganes.
8: Bon dia.
1: Us recordem que som un videopodcast de rol en què juguem una campanya de Dungeons & Dragons de 5a edició. I just avui comencem una pràctica que volem anar introduint de tant en tant, que és tenir petits cameos de persones interessants amb personatges interessants. En aquest cas comencem amb la Nicole. No sé si ens vols explicar alguna coseta de qui ets, què fas, o si vols fer spam d'alguna cosa pots, si vols explicar qui ets o què t'agrada fer, el que tu vulguis.
8: Vida. Bueno, sí. M'agrada veure-us a la pantalla quan estic a casa. Soc superfan, sí. I si no, a la vida real, bueno, escric alguns llibres, treballo de cambrera, soc alemanya, si no, bueno, si alguna vegada sentiu una paraula una mica rara, pot ser que sigui alemany.
5: Alemany o nan, no se sap.
8: Sí, exacte. Bueno, algo, una pareja.
1: Molt bé. Doncs de seguida coneixerem el teu personatge. I és res, sense més ni més. Jo us recordo on ens vam quedar, perquè ens vam quedar en un punt una mica estressant pels vostres personatges. Tornem a la infrafoscor i fem 5 cèntims de com vam avançar en la nostra aventura. A l'última sessió vam estar dient 1000 noms estranys. Va ser una festa espantosa d'embarbussaments. I el grupet va viure de prop el que era un poblet Kuotoa. Algú se'n recorda com es deia?
9: Blip, blip, blip, blip.
1: Ai, llàstima. Bon intent.
9: Blip, blip, blip.
1: Molt bé. S'apunta poques coses, però...
7: Entre broma i broma.

0: Fugir per cames. Van dir, bueno, fins aquí, bon viatge, adéu. I van arrencar a córrer cap al vaixell bot que els esperava als molls, perquè per sort era una cosa que teníeu acordada amb l'arxipresta, amb qui en principi havíeu fet una mena de pacte, contracte, el que fos. De manera que vau córrer fins al vaixell, hi havia un capità Quotoa esperant-vos, que va fer mans i mànigues per endinsar-se al llac fosc i vau aconseguir fugir de la criatura demoníaca de 10 metres, tranquil·lament, abans que us hagués convertit en puré. El Quotoa us ha portat al vaixell, vau poder salvar la pell d'uns quants companys de grup que havien caigut a l'aigua per tot aquell moviment i per totes les fogatades que deixaven anar els tentacles del Demogorgon. Però bé, al final més o menys tots en vau sortir il·lesos. El Xuxar es va quedar a l'aigua, això és el que recordeu, i aquesta és la vostra situació actual. Sou al vaixell, tot just heu acabat d'arrencar a córrer, vau salvar amb mitjançant cordes tres companys que havien caigut a l'aigua i així esteu ara mateix. Veieu de lluny Slubludop.
1: Està, o sigui, el dimoni, el príncep dimoni.
0: Sí, estava anant cap a Slubludop i ja es va oblidar de...
1: Sí, però el veiem encara anant cap allà o...?
0: Sí. O sigui, si és aquest el moment en què esteu fugint, sí. Esteu deixant a Slubludop enrere i a mesura que deixeu a Slubludop enrere també deixeu el príncep dimoni, que veieu, o sigui, no ha deixat d'acostar-se...
1: Al poble.
0: Al poble, exacte.
2: Està fent un homenatge a Godzilla. Sí.
1: Vull veure què passa quan arriba, si fa.
3: S'està carregant el poble quan arriba o es queda
1: encara
3: allà?
1: No arriba,
0: bueno, està arribant. Sí, clar, vosaltres continueu fugint. El que podeu veure és que sí que... O sigui, no ho podeu veure concretament, sí. Perquè vosaltres, per vosaltres l'Oblodop s'està fent petit, però sí, sembla que comença a destrossar-ho tot.
1: La nana... Ja si veu que els que han rescatat de l'aigua estan bé, està com mirant per la borda a veure si veu el Xuxar o algun planer. Què ha passat? Està per aquí?
0: No el veu. I a més també té com cert sentit, perquè recordeu que l'aigua estava super remoguda.
1: Sí.
0: I que justament per això vau necessitar cordes per salvar la gent de l'aigua i que un vaixell va més ràpid, que encara que siguis un peix, un vaixell va més ràpid. Que un Quotoa que no està gaire en forma, també, tot s'ha de dir. El que sí que podeu deduir és que el senyor mort no deu ser, perquè és un amfibi. Sí. Els Quotoa són amfibis, poden respirar a vora de l'aigua, poden respirar des de l'aigua, per tant, no patiu per la seva integritat, però possiblement doncs, no
2: el trobareu. Li desitgem el millor en les seves futures empreses.
0: Exacte.
3: No és la primera vegada que el perdem, no és la segona vegada que ens el trobem, no passa res.
1: S'ha vist en pitjors situacions, vull dir.
0: Cert és.
1: Va fugir sol d'un...
3: Sí, va ser d'un campament.
0: És així.
1: Vale.
0: Bueno. També he de dir que li vau obrir camí.
1: Ara també li obriu.
0: Recordeu.
3: Que ell es va quedar parlant allà amb els fogos.
0: Sí. Vosaltres vau passar i ell va, bueno, la sortida està lliure.
1: I Isar, sembla que tenies raó, no? Que aquí hi havia un gat amagat de dos caps.
2: Sí, millor dit. Efectivament.
1: Aquesta bestiola que algú sap que cony és.
0: Per cert, recordeu-me qui no va passar la tirada. O sigui, no dels NPCs, vostres, sí.
1: Jo.
0: Tu.
2: Jo la vaig passar.
3: La passada de?
2: De bogeria, bàsicament.
3: Bogeria, sí.
0: I...
2: L'escambella et puc dir que no la va passar i no, estava molt violent.
0: Estava molt violent, pobre meu. Bé, jo entenc... O sigui, els 10 minuts aquells dels efectes de la bogeria, doncs ja hauran passat, crec.
1: Vale.
0: No recordo que era cadascú...
1: Jo era molt bored, en plan, pensava que... O sigui, estava molt enfadada.
3: Volies pegar a tothom,
1: simplement.
3: No?
1: Volies... No, simplement estava molt... Creia que la culpa dels seus mals era la resta de gent. La que sí que volia matar la gent era
0: l'Elder, em sembla. Sí. Com que la violència era el camí o no sé què més. Bé, se us ha passat, però això, diguem-ne que heu tingut una primera topada amb els terrors de l'infrafoscor i això us pot afectar això, directament.
1: Com li diríem per apuntar un plan punts de bogeria?
0: Diguem que és un punt de bogeria.
1: Vale.
3: Petit sustet, no? Un petit ensurt.
0: Sí, exacte.
3: Un petit ensurt.
0: Petit traumet que després a teràpia

0: Vale.
1: Molt bé. Doncs això, ara mateix sou al vaixell. No és una travessia maca igualment, vull dir...
0: El capità està por ahí?
1: Sí, el capità és allà.
0: Sí.
1: No sé si li voleu dir alguna cosa, el senyor està igual d'espantat que vosaltres, al final.
2: No, li vam dir la direcció, no, ja, que volíem anar a direcció a Blinkenston.
1: Exacte.
0: O sigui... Hem hagut de donar molta volta o estem anant cap allà, sembla?
1: O sigui, el que vau fer, i bueno, el senyor, que per cert us diu que es diu Pot.
0: Hola, Pot.
1: No és el seu nom complet.
0: Capità Pot.
1: En realitat, és la primera i última vegada d'aquesta sessió que diré el nom. Es diu Pot Gunga.
3: Pot Gunga.
0: Pot Gunga. Pots comptar.
1: Exacte, pots comptar.
2: Ara en Pot Gunga pots comptar.
0: Pots comptar.
2: Si es vol presentar a l'alcalde.
1: Efectivament. Doncs això, el Pot... us ho explica això, diu... És que... Estic molt afligit, tota la gent que jo coneixia és en aquell poble, només conec la resta de gent amb qui he treballat, comerciants a qui porto, però no, bé, jo no confio que la gent del meu voltant hagi sobreviscut, la veritat. Però bé, jo no tinc cap intenció de tornar-hi, vull dir, al final... ha estat una catàstrofe, bueno. jo no també, tornaré a...
0: La gent també està, o sigui, el dimoni aquest, jo crec que ha donat una mica de temps que molta gent potser ha aconseguit fugir o tirar-se a l'aigua i fugir nedant, potser encara hi ha una mica d'esperança.
1: M'agradaria pensar-ho, però nedar en aquelles aigües tal com les hem vistes ha estat una cosa complicada. Bé, jo en qualsevol cas us portaré cap al nord, que és el que havíem quedat, i a més és el que ara mateix, és que no tinc cap altra opció.
0: Hi ha més gent, o sigui, ja està al capital, però no sé si té...
2: Una tripulació, no?
0: Tripulació.
1: No. No és un supervaixell.
0: Ja,
1: és... més aviat una...
0: No és vaixell de vela,
1: sí,
0: petit.
1: Sí, rotllo vaixell de vela, vale. I sí que té com una cabina, però és una cabina petita, com més a un nivell més baix que vosaltres, rotllo...
0: Vale.
1: No us penseu que
2: estem una mica apretadets.
1: Sí.
2: Perquè som uns quants.
1: Sí, o sigui, vale. És més allargat.
2: Vale.
1: I amb una cabineta petita, que és això, que anant drets és més baixa que vosaltres.
0: Vale. Menys mal que vam preparar tot abans de marxar. Si no arribem a preparar-ho tot, estem fotuts, no? Entenc que tenim els aliments que havíem comprat.
1: Sí, ho porteu tot, no ho vau deixar res enlloc.
0: Menys mal, menys mal.
1: Sí, us va anar un palet, crec que sí.
0: Sí, sí. Bueno, l'Eldez, tu com et trobes? Estàs bé? Estaves com molt...
1: L'Eldez et fa una mica així... Se'm va un moment a la borda, sents uns sorolls una mica estranys que...
0: Ok.
1: Torna. Jo és que sóc de terra.
0: Jo crec que li toca una mica l'espatlla, en plan de... Ai, pobreta, bueno, a poc a poc.
1: Clar, és que ha estat un trasbals també.
0: Intenta mirar l'horitzó.
1: Exacte.
0: Està fosc, però bueno, el que puguis.
1: De fet, parlant d'estar fosc, us explico una mica el que teniu al voltant. El que teniu és això, una mena de cavernes totes humides, perquè es diu el llac fosc, però no és que sigui un llac i llavors la visió és plana i oberta i tal, sinó com que sembla que hi ha com túnels, columnes, estalactites, i més o menys el que fa el mariner, que és, o sigui, no és fàcil navegar, encara que sigui un llac, es diu llac, però no perquè sigui d'aigua tranquil·la, sinó que el que heu de fer és anar sortejant aquests llocs, llavors en més d'un moment teniu una sotregada. Fins i tot els mariners experts en el llac s'encalla moltes vegades, és complicat. I és evident, ja us avisa, com intenteu no treure les mans a fora, perquè ja us podeu, o sigui, tot és molt perillós, poden sortir segons quins animals, bestioles, que poden ser fins i tot letals, en el sentit que si us empeneu, doncs això.
0: El Port Aventura també deien això de no treure els braços.
1: Exacte.
0: Era un port comercial on hi havia moltes piranyes a l'aigua.
1: Clar. I l'única persona que té problemes per veure-hi, perquè el llac fosc no es diu llac fosc perquè sí, sinó que és un llac fosc de debò, perquè no hi ha absolutament res de llum, és la nana, que dedueixo que deu anar fent llums encens.
0: Llums encens sempre, sí.
1: Que igualment recordem com...
0: A més, crec que
1: no dona una visió fins a l'infinit.
0: Sí, clar. pels voltants.
1: Però bueno, exacte.
0: Jo crec que a més
1: si no t'estamparàs per la borda.
0: És una de les seves encanteries especialitat. Sí. Van sempre ho està fent servir.
1: Sí, sí, sí.
0: I són tres boletes que van volant al voltant una mica.
1: Sí, sí. Per això és ho necessites, perquè sí. no veus absolutament res de res de res amb tres sense elles. Exacte.
0: És vale. Així.
1: Molt bé. Doncs entenc jo que aneu fent, aneu tirant. I mentre vagueu pel llac fosc, bon dia, quina soneta de sobte, per on us porta el pot, noteu un moviment estrany relativament a prop de l'aigua. Hi ha algú que estigui activament mirant els voltants? Entenc, sí. Esteu parlant entre vosaltres o netejant armes o mirant a fora? Algú que estigui com més aviat vigilant? No?
3: Jo crec que se m'ha passat l'ensurt, m'he posat una mica paranoic a mirar una miqueta tot. En plan...
1: Que no t'ataquin per tot arreu. De por,
3: més que no de... M'han encarregat ser el guàrdia d'aquesta... És d'on estic mirant.
0: Jo crec que la nana està una mica més volcada en l'escambell per veure si després d'enfonsar-se en aigua salada està bé. Bueno, no sé si està
2: inflant.
0: Sí.
1: No, però és aigua que no saps ben bé... O sigui, és...
3: Sulfurada.
0: Sí, per veure si està bé, no està bé. També el sí. Príncep d'Erendil, a veure si està bé.
1: És una
0: bé,
1: aigua
0: no
1: com molt tèrbola i ja t'han avisat que no és potable.
0: Pues estic una mica netejant l'escambell amb un drap.
1: Això està bé. Sí. Això està bé. Perquè a més recordeu que el xucla amb molta aigua.
0: Sí,
1: i deixen anar els...
2: Sorpresa el doble de gran, l'escambell.
1: Exacte.
0: Bueno, potser
1: és com una esponja.
0: Això li puja la força o alguna
1: cosa. Li has llançat un engrandí i de sobte... Ara és de mida mitjana. Molt bé, doncs qui segur que està mirant és el Mendel, que mentre aneu avançant, tu que sí que tens visió en la foscor, el que veus és, a diferència del vostre vaixell, mig vaixell, així de vela, un trist bot de rems, però sense rems, i al vell mig d'aquest bot, una figura, que si es vol descriure la Nicole...
4: Sí, aquesta figura... és com... Sembla una nana, però una nana molt fina, molt petita. Per ser una nana no és tan robusta com normalment t'imagines una nana, és més fina. Té la pell molt blanca, el cabell negre, i va, no porta tampoc armadura, porta roba més bé com de lladre o d'assassí o alguna cosa així, és molt lleuger. I està ja com enfadada. No sé, es veuen uns tatuatges, que té un tatuatge al front, a les mans... I està ja com, no sé, algú li ha passat. Està superenfadada.
3: Eldez, vine aquí. Reconeixes aquella nana?
1: No, però...
0: Mendel.
1: Jo no conec totes les nanes del món,
3: era
1: Mendel.
3: Era per si, casualitat. No, és, hi ha una nana aquí davant. Algú la coneix?
0: Mendel, això és una mica racista.
3: Perdona, sóc nou en això de la raça.
1: L'Eldez es dirigeix cap a tu. Què fas aquí? Estàs bé? Necessites ajuda?
4: Hola, sí, bueno... estic esperant fa estona, eh? Era temps que veniu, perquè... bueno, el barquer que havia dit que em posaria a l'altre costat, a la ciutat aquella, bueno, m'ha insultat. I estava com obligada de dir-li quatre coses, i mira, coses que passen, i li he donat un cop, i mira, ha quedat a l'aigua...
0: I t'ha deixat aquí?
4: Sí, i s'ha emportat el rem, el...
0: Ai.
4: Yeah.
3: Li estem tapant les orelles al pot. En plan, entenc que al pot li hem agafat les orelles perquè no escolti això, perquè si no...
0: Ai, pobra dona.
1: Això ho sentiu tots, eh?
0: Com es diu vostè?
4: Ingilberga.
0: Vale.
4: I tu què? Qui
0: jo,
4: ets,
0: nana,
4: tu?
0: Encantada.
4: Tu et dius nana?
0: Sí.
4: Però no ets nana.
0: No, ja... un nom desafortunat, sembla, l'orfenat no van acabar d'encertar.
4: No, està bé, ja m'agrada.
0: Bueno, no passa res. Vol vindre amb nosaltres, vol quedar el...
4: Sí, por supuesto, estava
0: sí,
4: esperant.
0: Sí, vale.
1: Estava esperant.
2: Però és exigent aquesta senyora.
4: Home, soc una nana, bueno...
0: La nana, jo. No, jo crec que fa servir el mà de mag per restirar-li una corda.
1: Vale, estupendo, vale. Més o menys el que vau tant. Fer, però amb el...
0: Sí.
4: No, jo voleu... soc super mega ràpida i pam pam l'agafo sí. I elegantment faig un petit salt i...
1: Això ho intentes.
4: Ho consegueixo.
1: Vols fer-ho amb elegància i així com una acrobàcia?
4: Sí.
1: Doncs agafa'm un dau de 20 cares, sisplau. El de la dreta del tot. Molt bé.
4: 19.
1: Més acrobàcies, que és destresa, que deu tenir una barbaritat.
4: Sí. Més 6. 25.
1: Doncs clarament...
3: Elegantment, no?
1: Molt elegantment.
0: Uau.
1: Amb la corda el que ha fet la Engelberga és lligar-la al bot de rems sense rems i amb una acrobàcia com per damunt de la corda, com caminant per damunt de la corda, ha fet com una tombarella cap endavant. Exacte, aquest tipus de tombarella, només amb les mans, per això, no com... I amb un salt, amb un gir doble a l'aire,
0: wow,
1: ha caigut així, amb les mans esteses.
4: Som-hi, ja
0: la
4: està.
0: La nana està molt admirada. Mendel, aquesta et supera, eh?
3: Aquesta persona també s'ha fet backflips. Faig un backflip. 13. Més? Més 7, 20. Pam, backflip. Pam.
1: Fas un backflip, efectivament.
3: Encantat.
1: El Mendel. Seu és més xulo, però oh my God, has arribat. Exacte.
0: No es tracta ara d'aquí, la té més llarga.
3: Vale. O sí.
4: Vale.
1: Molt bé, doneu la benvinguda a aquesta figura.
0: Hola. On anava vostè?
4: Jo, a l'altra ciutat, aquesta. I si no teniu res a fer, és que podíem anar una mica... És que tinc
2: anava
4: res
2: a la mateixa direcció que nosaltres, cap a Blinkenstone, o s'estava dirigint cap a la ciutat dels Quotoa?
4: No, a Blinkenstone.
2: Ah, vale, vale, vale.
4: És vale, la ciutat dir... allà a l'altre costat que...
2: Cap al nord.
4: Sí, bueno, vale, vale, aquesta.
0: Vale.
2: Anava a dir, perquè si anava vostè cap a... Slubludop ha quedat... Bueno,
4: no,
2: l'última
4: no
2: notícia
4: no
2: que tenim de la ciutat és que ha quedat assetjada per...
0: Allò que es veu brillant allà, en flames, petitet.
4: Heu sigut vosaltres?
0: No,
2: nosaltres hem pogut fugir a temps, però semblava ser l'atac d'alguna criatura. Sabíem la identitat?
1: Crec que va ser que tu sí, ells no.
2: Vale.
1: Perquè no estan familiaritzats amb aquest tipus de mitologia.
2: Assetjat per una criatura dels inferns extraplanars.
4: Per cert, tu qui ets? M'ha parlat una mica de...
2: L'Isard s'inclina lleugerament. Jo sóc Isard de la casa d'Arkenrae.
4: Vale.
3: Okay. Jo crec que li has caigut bé.
0: No. Aquest és el Mendel.
4: Vale.
3: M'he presentat.
4: Sí, amb el black... sí.
1: Ha dit, jo soc el Mendel, ha fet un backflip. No, sí. Primer ha fet el backflip, després backflip. Ha dit, jo soc el Mendel i li has estès la mà.
3: Primer la primera impressió i després la salutació.
4: No, això m'agrada, sí,
1: important.
4: Sí. Però aquí, no sé, tinc una mica... Bueno, si no teniu res més... Bueno, no sé, és que jo tinc una missió molt important i volia...
3: Què ha de fer? Pues potser la podem ajudar.
4: Ah, mira... Si podeu, bueno, no sé, aquest, però vosaltres pot ser...
0: Bueno, tot és parlar-ho.
4: Sí, bueno, és que jo sóc monja.
0: Vale.
4: I en el monasteri, la meva abadesa, m'ha dit que és super mega important que trobo un altre nan. Un nan que les meves... Bueno, les monges que estan allà al monasteri a mi normalment havien... Bueno, són una mica més grans que jo, eh? I havien lluitat amb una... Fa molts anys, quan jo encara no havia nascut... Amb un nan que es diu Mescar i s'ha perdut la pista i llavors m'han donat a mi perquè saben que jo sóc molt ràpida i molt llesta, m'han donat la tarea d'anar a buscar i a veure què ha passat.
2: Mescar, un guerrer que utilitzava el poder diví per un paladí, un cavaller.
4: Sí.
3: El vostre col·lega,
0: no? El coneixem.
2: Havíem viatjat breument amb ell quan estàvem a la superfície, a la ciutat de Neverwinter.
4: És que jo a Neverwinter fins a Neverwinter he arribat. I llavors he perdut una mica la pista. I no m'he perdut, però bueno, he arribat aquí i bueno.
0: El món és un mocador, eh?
2: Com ha arribat vostè fins a la infrafoscor?
4: Bueno, he vingut d'allà. I...
2: D'allà què vol dir? cap a on ha assenyalat?
4: Vaja, pregunta.
1: Ara mateix el que pot assenyalar l'Engelberga és de l'oest.
2: Vale.
1: Ha vingut de l'oest. O sigui, vosaltres el que heu fet és pujar i, de fet, quan pugeu des de Slubludop, el que feu és nord i lleugerament oest. I ell ha vingut del sud-oest. Llavors, això és el que es pot com assenyalar.
4: Sí, perquè hi havia un monestir... Bueno, no és on he nascut, però he passat bastant de temps a un monestiri que és, bueno, a Silvery Moon.
2: Vale.
4: I llavors, des d'allà, he anat a Neverwinter i bueno, llavors he seguit una mica pistes que he trobat per allà i, bueno...
1: Si em passeu el mapa pel tema de Silvery Moon...
0: Està a la superfície, entenc.
1: Sí, exacte. De fet, Silvery Moon... Aquí. La teniu aquí.
0: Ah,
1: sí. Neverwinter és aquí, a la Font del Gat és aquí, Silvery Moon és aquí. Llavors, més o menys, a qui segur que li sona és el Mendel, perquè viu molt a propet. El,
4: això saps a fer.
1: Els boscos alts. Exacte, és una cosa cultural.
0: Ah.
1: No és que estiguis just al costat, però és possible que hi hagis passat alguna vegada en les teves intencions de buscar i fer espectacle.
3: Sí.
1: L'Isar ha fet unes quantes voltes ja, per tant, no sé si has trepitjat Silvery Moon o no, però el que està clar és que et sona i que saps on és. I la nana, en les seves aventures, tot sí, i que ella ve del sud...
0: Sí. Ha estat per all.
1: Sí, no, crec que trepitjar-ho potser no ho haguessis trepitjat, perquè venint del sud, doncs, sembla que ja vam quedar com... Potser sí que has passat per la porta de Baldur, tal, i vas acabar arribant a Neverwinter, en la teva croada personal.
0: Ja fa anys que vaig marxar del sud.
1: Exacte, però això, no és un lloc desconegut. O sigui, sabries més o menys, vale, si és cap aquí, cap a l'est, no sé què.
0: Vale.
1: Però això, us està dient la Engelberga, que ha vingut de Silvery Moon, i que després s'ha patejat tot això, que és el, més o menys el mateix camí que es va fer el Mescar, tot i que ell venia, si us recordeu, de Mithril Hall, que és una mica més al nord, i va venir i va travessar tot això fins a Neverwinter.
0: I sabem si el monestir aquest tal són violents o sabem alguna cosa... Vull dir, són de fiar...
1: No ho sé, el que us expliqui ella sobre el
4: és
1: seu
4: monestir. És un monestir secret.
0: Ai, el secret!
3: A mi m'han caigut molt bé.
2: Vale. Si em permet...
1: Si fas un backflip és...
2: No està fent gaire bona feina de mantenir el secret.
4: Bueno, és veritat. No ho havia de dir, no?
3: Que no passa
4: res. Bueno, a vegades em passen aquestes sé coses. Que
3: som amics.
4: Bueno, oficialment és una cerveseria. Bueno, fem una brewery que fem cervesa. Ah. Per això, algun dia si anem... Bueno.
3: I em portes ara mateix a sobre?
4: No.
0: Ah, ai, joder. Quina pena.
4: Nine.
3: Joder. Això que ha sigut?
1: Això ho ha dit en el...
0: És
3: que...
0: Vale.
3: Bueno, parlem nosaltres... idiomes, parlem una platora d'idiomes, però cap...
0: Nosaltres
3: cap
0: vam conèixer el Mescar, el vam conèixer a Neverwinter, ens va ajudar a parar la pista que hi havia atacat a una dona que treballa a la Font del Gat, a una taverna, i al final el que va passar és que ens van capturar uns drow, no l'Isar, que l'Isar està amb nosaltres, no es preocupi.
4: Segur?
0: És a fiar, sí, vale. Sí. I ens van capturar uns drows, ens van portar a la infrafoscor i ens van tenir en un camp de presoners.
2: Sí.
4: Però... I el més que què?
0: En aquell punt...
4: L'esteu buscant, també?
0: Va ser quan va desaparèixer, no tenim cap pista. Vam pensar que potser havia fugit o alguna cosa, però no sabem res d'ell des
2: de llavors. Va ser capturat amb nosaltres, però no va aparèixer al mateix lloc que va ser on vam conèixer
0: l'últim
2: també.
0: L'últim cop que el vam veure...
4: L'heu perdut?
0: Sí, va ser a la Font del Gat. No sabem res.
4: Bueno, si hagués estat amb vosaltres seria més fàcil per mi, o bueno.
0: Sí.
3: No seria una coincidència que aquí enmig del llac fos ens havíem trobat?
4: Sí, seria missió complida.
2: Ara passa una altra barqueta.
1: Exacte. I sense rems també.
0: Però bueno, la nostra idea era tornar a Neverwinter en principi.
2: Sí, a la superfície.
0: A la superfície ni que sigui. I des de la fonda intentar veure el què.
2: Sí.
4: Bueno, jo n'he trobat tres d'allà, però bueno, a veure si tots junts...
0: No has trobat un tal, com es deia aquest imbècil?
2: El Cèdric?
0: El Cèdric.
4: Ja. Aquest tio no...
2: Aquest encara ha de tastar la meva
0: espada. Aquest va ser el que ens va trair i ens va enverinar i ens van portar aquí.
1: O sigui, tu per la fonda vas passar i... Però tu no et vas fer ben bé amb els cambrers que hi hagués allà.
4: No.
1: El que sí que va fer la Engelberga va ser intentar seguir la pista dels drow i seguint la pista dels drow va ser com va acabar la infrafoscor.
0: Vale.
1: I l'única pista, si us recordes, és que bueno, saps que tots els presoners van a Menzo Berranzan i que a vegades els porten directament i allà és on estàs intentant anar a veure si pots trobar el Mescar.
4: Exacte.
2: Estàs anant a Menzo Berranzan.
4: Ah, bueno, jo amb els noms a vegades.
0: No. A mi també em passa, no es preocupi.
2: És...
0: Un lloc perillós, no?
2: És vostè una persona molt valenta.
4: Home, és que sóc una... Bueno, no dic res més perquè és un secret.
3: Si això ho fes jo, no em diries valent, em diries inconscient i ho tens ben clar. Però bueno, aquí el doble rasero...
0: Bueno, no passa res.
2: Recordem, l'Isar s'ha criat en una cultura completament matriarcal.
3: Ah, vale, perdó.
1: Però això el Mendel no té per què saber-ho.
2: No tens per què saber-ho.
3: No tinc ni idea jo d'això.
2: Per això també li parla a totes les dones a vostè.
0: Estàs en brista.
2: Sí.
1: Duríssim.
4: Bueno, vale. Bueno,
0: bueno.
4: Anem junts? Us
0: sí,
4: acompanyo?
0: Sí, sí, nosaltres no.
1: O sigui, en el nord aneu... Clar. O sigui, sí. Al nord aneu.
2: El nostre camí no ens porta...
1: Us podeu separar.
2: No ens porta fins a Menzo Berranzan, però ens porta...
0: A la costa.
2: Sí, a la, sí, en, sí, en la mateixa direcció.
1: Sí, totalment vale. A la vora del llac. Sí.
4: Bueno,
1: però
4: fins
1: a la part
4: allà...
1: Nord.
4: Vale.
0: Bueno, mira, que bé, una nova integrant.
2: Ha tingut vostè contacte amb el Drou alguna vegada?
4: Jo, personalment, no. Però, bueno, els meus pares han tingut bastants problemes i no vull parlar-ne.
2: Sí, anava... Si viatja cap a Menzo Berranzan, vagi amb compte, perquè tot i que sigui vostè una persona lliure, fàcilment s'aprofitaran i una vegada l'hagin categoritzat com a esclava, no és una cosa de la que se'n surti fàcilment.
4: De mi no s'aprofita ningú.
3: Bam!
0: Diu! Tita!
1: Molt bé.
0: Vale. Que bé, mira, així tenim una persona més. Els altres membres, bueno, hi ha la Eldeth, el príncep d'Erendil, és un príncep aquest...
4: Un príncep?
3: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Esclar, que som
2: un yeti pelut de 2 metres.
3: És guai, és molt guai, el tio, quan el coneixes. Sí,
0: oi que sí?
1: Sóc l'hòstia.
0: Sí. No sé. Per una resposta
1: fet,
0: més elegant.
2: Entre vostè i jo...
1: Un segon, eh? Sóc la reial hòstia.
0: Sí, sí.
2: Entre vostè i jo no es fi massa de ningú que no siguin ells dos. Bueno, la Eldeth és prou fiable també.
0: L'Escambell.
3: L'Escambell,
2: sí,
3: també.
2: Sí,
4: qui és l'Escambell?
0: És aquest.
4: Hola, sóc jo. Hola. Ah.
2: La manida caminant.
4: Vale. Què vol dir això?
3: És una manera de referir-se.
4: Tu també ets una manida per moltes bèsties, eh?
0: Està entrant a l'adolescència.
4: És també el culet d'aquest?
0: Sí, sí, és un...
4: Fa una...
0: No me'n recordo.
3: Micònid.
0: Un micònid.
4: Sí. Té una cara rara. És que no tinc cara.
3: Quina casa que no té.
0: És mig bolet. Però bueno, és...
2: Tens la fitxeta de l'Escambell per ensenyar-li?
4: Soc un bolet del tot.
0: Està aprenent màgia i ho està començant a fer molt bé.
4: No, dic perquè sembla una mica inflat.
0: Sí, sí, sí. Ara l'estem desinflant.
3: És que acaba de caure l'aigua.
4: Ah, vale.
0: Sí,
4: m'han
0: sí,
4: dit
0: sí.
4: Que me sembla una mica una esponja.
0: Sí.
4: Però no passa res.
0: No passa res.
4: I ara jo no tinc problemes amb el pes.
0: Està sí. Bé. No
2: la veritat és que està mostrant una aptitud per la màgia que no m'esperava. Sí. Així que...
3: Sí, de moment sap fer...
2: No. L'estudi de les arts arcanes requereix molts anys de pràctica.
4: Escolta'm, Endel.
3: Digue'm.
4: Tu saps idiomes?
3: Sí.
4: Quants?
3: Algú?
4: Ho dic perquè no et queixaves de la meva màgia d'espores, eh?
3: Perdó, és que
4: em sembla que jo m'he de pensar aquí. Està on fire,
0: eh? És que en veig, saps la teva línia evolutiva? Quan passeu a l'adolescència?
4: És que no he anat a l'escola.
0: Ah, vale.
4: No ho sé.
0: Bueno.
4: És
0: però...
4: que no he vist mai un bolet que xerra tant. És que no tinc boca, no xerro, penso.
2: Sí.
4: Jo et sento.
0: Et penses molt, mira.
4: Sí.
0: Que bé.
4: És que entra una espiral perquè estic estressat.
3: Sí. I ple d'aigua.
0: Ha sigut...
2: Pobre Escambell, ha crescut molt ràpid.
0: Ha sigut una experiència un tant desafortunada. És que hem vist un dimoni gegant de 2 caps.
4: Ha estat molt nou i molt gros,
0: sí.
4: I jo no molt petit.
0: Sí.
4: I li ha fet mal al bolet aquest petit.
0: Ens ha deixat una mica trastocats. Per sort, no hem arribat a... Hem fugit abans que arribés, però... una experiència tan desagradable.
3: De fet, la nana ens ha començat a parlar malament, cosa que no havia fet en tot el viatge.
4: Però, senyora...
2: Sí, l'Escambell estava donant cops de cap al barco.
0: Sí. Ja, no sé què m'ha passat. M'he quedat una mica tontada, però bueno, ja està bé, home.
3: No és propi de vostè.
0: Un dimoni de 2 caps, què vol fer-hi?
3: Jo també m'he assustat molt, però això no vol dir que s'hagi de parlar malament a la gent.
0: Bueno, ho sento.
4: Bueno, si ja
2: esteu,
4: podem anar, perquè tinc una missió.
2: Sí, sí, sí.
3: Estem anant, no?
2: Estem anant, vull dir, el barco està anant.
1: No ha parat, no.
0: El Pot. Doncs vinga, Pot. Mira, un nou integrant.
1: A mi m'és igual, jo perdó tota la meva família.
0: Sí. Estem aquí...
4: Bueno, bon dia, senyor.
0: L'ambient està una mica...
1: Benvinguda, si és vostè de fiar, jo ja...
0: Sap, un senyor Pot, quant temps tindrem de viatge? Són dies?
1: Per travessar el llac Fosc són un parell de dies.
0: Vale.
1: Llavors, és possible que en algun moment haguem de fer una aturada per fer...
4: Com? Què he dit? Quant de temps?
1: Dos dies.
4: Dos dies? No hi ha manera d'anar més ràpid.
2: Vols baixar i empenyar.
1: La veritat és, ja ho deus haver vist amb el bot sense rems en què has arribat, és molt complicat nedar per aquí i navegar-ho.
4: Vale, pues,
0: també. I Berga, jo crec que la teva experiència amb l'anterior capità podràs...
2: Sí, potser el nostre navegant no l'han vist cap a l'aigua, perquè jo no sé portar un barco.
1: Ah, de fet, em sembla que ningú de tota la tropa, i mira que sou tropa, sap portar un vaixell.
0: No, jo tinc competències en vehicles terrestres.
2: Jo sé muntar en aranya.
3: Jo sé tocar la guitarra. Ai, digo el...
1: Ai, el llaüt.
3: El llaüt.
0: Sí.
1: Ai. No, tindríeu problemes.
0: Podem jugar a jocs de taula, mentre... Podem jugar a humans i cases.
3: Humans i cases?
0: Sí. Que diuen que està molt bé de rolejar, que estàs en una ciutat.
3: M'ha costat moltíssim, Déu sant.
0: I paguen impostos.
1: De fet, seria humans i habitacions.
0: Humans
1: i dormitoris.
0: Sí. Paguen impostos, hi ha una cosa que és internet, que és com una màgia rara. Està bé.
3: A mi em sembla massa poc realista, aquestes coses, la veritat.
0: Alguna cosa haurem de fer aquí, dos dies? No sé.
1: Una mica distòpic, no?
4: Bueno, intentaré ser pacient.
0: Per què té tanta pressa? Que...
4: Per la missió, perquè la meva abadesa... Bueno, és la primera vegada que em donen una missió. I vull complir-la. I ràpid.
2: Comprensible.
0: Sí.
4: Sí.
2: Però... Si no està familiaritzada, l'inframón és una extensió igual de vasta que la superfície.
4: Bueno, ja m'he donat compte que és més gran de lo que pensava, però bueno, fins ara, bueno, he trobat coses i, bueno, ara he trobat a vosaltres, mira,
2: sí.
4: I junts, bueno, alguna pista trobaré i trobaré el més car aquest al final.
0: Ai, sí, si el troba, envies una carta o algo, perquè ens interessa saber-ho.
4: Vale, ho faré.
1: Molt bé.
0: No sé quina direcció, però... Bueno.
3: Ja. A la nostra, on estiguem.
0: A la Fonda el Gat.
1: A la Fonda seria un... Sí. O sigui, si li voleu dir que l'enviï a la Fonda, sí, perquè confieu que sortireu,
2: sí,
1: i podreu sortir.
2: Però... No
1: però amb el Cèdric.
2: Amb el Cèdric, o sigui...
0: Bueno, però el Cèdric...
2: Si enviem postals a la Fonda, serà plenes d'arsènic.
0: El Cèdric l'hem de...
1: Bueno, tranquil. Recorda que teniu la Nerwick i la pròpia tavernera.
0: Mm. La Remanissa.
3: Però que fiqui...
1: Exacte.
3: Només pel Cèdric. No, lo que no lo
0: el que farem serà anar a la Font del Gat i portar el Cèdric davant de la justícia, que és el que es mereix.
1: I l'Isar pensa que la justícia és com es diu la seva espasa. Exacte.
0: Vale, doncs endavant. Bueno.
1: Molt bé, doncs això, continueu. Continueu fent camí. No és una travessia segura ni tranquil·la. Ui, he dormit més que altres dies, però avui no sé. Hi ha una soneta? Això. Exacte. Això, continueu fent travessa, el vaixell va fent tombs, algunes corrents són més fortes, a vegades en alguna sotregada us heu d'agafar ben fort, i de fet, una de les coses que sí que passa és que aneu veient i no veient amb les estalactites que el sostre en alguns moments es fa molt alt i sembla una cambra molt grossa i ressona tot el que digueu, i en d'altres baixa molt. I en una d'aquestes en què baixa, amb tantes estalactites, no us n'heu adonat, i baixa moltíssim, gairebé a l'alçada del mateix vaixell. Per tant, necessitaré que em feu tots tirades de salvació de destresa, aviam si us foteu un cop de cap o no.
3: Oh, no.
1: No serà gaire dur, però...
2: Ah, jo he tret un 7.
1: Ah, jo necessito un 10 de 20 cares.
3: Oh, molt bé.
1: Gràcies, bonic.
4: 14.
0: Destresa.
2: Diguem-ne
1: que el...
4: Ah, no.
1: El
4: 6, bueno, 20.
3: 21.
1: Diguem-ne que el que necessito és que passeu una tirada de 10. Així m'aviseu si heu passat o no heu passat.
0: Queda sumada aquí.
1: Salvació de destresa.
0: Que és 0?
2: Sí.
0: O què? Destresa. Bonificador.
1: Sí, no tens res posat, així que és 0.
0: 0. Pues, 0. Jo 14.
1: Vale.
3: 21.
1: Nice.
4: Tu.
1: Molt bé. No molt bé.
0: La nana és que és
1: baixeta. Quina punyeta és? Què és aquest número? És un nou gastat.
2: Un nou, sí.
1: Pobret meu, no s'ho mereix. No s'ho mereix. Vale. Vale, que també la passa. Molt bé, tothom passant la visca. Tu no, i tu tampoc, a la merda.
0: Més gent a l'aigua?
1: No, només s'estan fotent cops al cap i la passen. Molt bé, ara necessitaré... algun nou l'ha passat?
2: Jo l'he fallat.
1: Vale, doncs amb un dau de 4.
0: Si es falla, que jo a també necessitaré. A partir de xifra?
1: 10.
0: Ah, vale, no, jo 14.
1: Jo també necessitaré daus de 4. Moltes gràcies per el lloguer d'avui de daus. Perquè sóc així de xula i m'he deixat els daus. Moltes gràcies. L'escambell no l'ha passat. S'endú 4 punts de mal.
3: Hola.
1: Ai, necessito un llapis. Necessito de tot, tu. Gràcies, Leo. Ets la millor persona del món.
3: L'escambell, que és com...
0: Ha anat a l'examen sense res.
3: Així dalt.
1: Exacte, així sóc. I de fet, l'escambell... Pobret, acaba de rebre una hòstia important.
0: I ha mort.
4: Estava saltant.
1: No, no ha mort.
3: Perquè ha saltat.
1: Perquè s'havia posat al damunt de la cabina.
0: M'ha espantat. Quants punts de vida té l'escombrat?
3: Ha dit 8? Soy el rei del
0: mundo.
1: S'han dut 4 punts de mal contundent perquè s'ha fotut un cop de cap contra el sostre.
2: Tiro per mi o tires tu per mi?
1: Tiro per tu. T'han dut un punt de mal de contundent.
0: Tom.
1: I aquests dos que també l'han fallat. S'han dut 4 els dos. Damn. Exacte. Ok. Aquí hi ha unes matemàtiques que algú va fer de l'altre dia, però no passa res. Ok.
0: Que no hem descansat des de l'altre dia.
1: No, acabeu de sortir. Mm-hmm. Perquè no ha passat el dia. O sigui, podeu en algun moment fer un...
3: Una siesta.
1: Un descanset.
4: Jo he descansat prou.
1: Sí, clar, tu estaves allà enmig. Molt bé. Et va bé que em quedi els daus,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Gràcies.
0: La nana, al veure que l'escambell s'ha donat un cop al cap...
1: S'ha de fotre una hòstia, pobra.
0: Jo crec que ha anat a intentar tractar-lo o algun plan de... Ai, pobre escambell, estàs bé?
1: Li surt un...
0: Sí, un bony.
1: Bonya.
3: Jo tinc proves curatives. Tu també, no?
0: Jo no tinc res curatiu.
1: No.
3: Ah, doncs pues jo el puc curar.
0: El que és, el pots curar. Jo crec, o sigui, el puc intentar tractar amb medicina o alguna cosa així, no sé si...
1: Bueno, si tens estris de medicina, pots fer alguna cosa, som... No. Clar, si està més pensat per estabilitzar de manera ràpida
0: exacte.
1: Algú...
0: O sigui, si algú s'ha estat
1: si
0: literalment desangrant...
1: I... Vale. Exacte, coses vale. D'aquestes.
3: Que jo li canto una cançoneta i es queda com nou.
0: Pues aquí estem avorrits, o sigui, que perfecte.
1: Canta-li una cançó. Volem una cançó.
3: Una cançó.
1: Vas dir tu que cantaves una cançó.
3: Ai, no, però...
1: Hemos sido,
3: Les úniques cançons que tinc jo ara són les del refranero... El refranero esloplodop aquest de...
0: Que recordem que ara sabem que...
2: Una nana
0: que
2: per dormir.
0: Són per...
1: Una nana, canta-li una nana.
3: Són per portar...
0: Són les teves cançons que eren del Pare Profund, que és un dimoni, de dos caps.
3: Sí, bueno, però no passa res. Al final, i totes les cançons... Perdó, ara surto una mica de la realitat. Totes les cançons de metal són pel satan i que no passa res. Oi?
0: No, però el problema és que sí. Aquí, jo, en aquesta realitat, existeix el dimoni.
2: Vull deixar molt... Vull dir, em vas dir... Sabia que era, tot i que potser no sàpigues super exactament les seves esferes ni res així, però que era Demogorgon, en concret.
1: Sí.
2: O sigui, vull senyalar...
1: Sobretot recordem que els de Slubludog li deien Lemuc Gogon.
2: Sí.
1: Vull dir, jo crec que li has sumat dos més dos i va dir, ok.
2: No és només un dimoni, és un dels grans dimonis. Vull dir, està gairebé al nivell de la deessa que jo segueixo.
0: Potser millor no cantar-li cançons.
3: És guai la deessa que...
2: L'Orde és dura però justa.
3: Ah, vale.
0: I la seva? Com es diu la seva deessa?
4: Shangri-La.
0: Yeah. Com és?
4: Bueno, és fantàstica, és molt bella. Bueno, és... Bueno, la deessa de la luna, per això porto els meus tatuatges.
0: Ah, que maco. Sí.
3: Molt xulos, per cert.
4: Sí, gràcies. Sí.
0: El Mendel ha estat molt... admirant
3: home, és una persona que hem trobat enmig del llac, que ha començat a fer volteretes
2: s'ha comunicat amb ell amb el seu idioma.
3: Marxem ja.
0: Jo només dic que des que no està el Jorlan estàs molt solet.
3: Hòstia, el Jorlan.
4: Qui és el Jorlan?
0: Era un drou que ens va ajudar a escapar.
2: Sí,
4: un drou.
2: Sí, era un dels nostres captors, però al ser rebutjat per la seva senyora es va decidir aliar amb nosaltres.
0: Perquè es veu que, bueno, aquest tenia un tema.
4: Ah.
0: ell ho nega, però...
3: De què parleu?
0: No, de res, de res, de res. De lo que trobes a faltar... Trist, lo que trobes a faltar al Jordan.
3: Per què està una mica trista?
4: No, res, ja està.
3: Ah, vale.
1: Ja està.
4: Posa-ho una mica vermella.
0: Aquí potser.
1: Vols curar l'escambell?
3: Vull curar l'escambell, però no sé com.
2: Una nana.
3: Llavors...
2: Que dormi.
3: Tu m'has dit
1: nana. Una nana o una nana. Quina de les dues nanes?
4: Una altra nana.
3: Però tu m'has dit que si li canto a, que si canto les coses d'aquest llibre que m'he trobat aquí, que tinc moltes ganes de cantar, perquè porto llegint-lo un parell de dies. Un parell de dies no, un parell de ratos.
1: No he tingut temps, no han passat dos dies.
3: Un parell de torns.
2: No, no crec que ningú dels aquí presents tingui la capacitat per invocar-lo, però, bueno. Però potser no volem... a traure la seva atenció, tampoc, saps? En plan, potser no li volem estar enviant zumbidos.
3: Ho cantaré baixet.
1: Zumbidos, de sobte Messenger.
0: Ja vam tenir l'experiència de cantar coses problemàtiques.
3: Que és música només, que la gent ha de saber que hi ha una barrera entre l'artista i l'art.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Va dir Hitler.
3: És que sobre pintava fatal.
0: Cura l'escambell, va.
3: Sí, perdó. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Cura't, sisplau.
0: Veus l'escambell, que al final també...
1: I l'escambell com brilla una miqueta i el bony se li redueix i es queda només com una...
3: I tira un dau per...
1: Sí, clar, a veure quan el cures.
3: El coro 3 més el meu modificador de carisma, que és 3. Llavors el coro 6.
1: Estupendo, estupendo. Ja està, escambell.
2: Com nou.
1: Full!
0: Com estàs, escambell?
4: Doncs tenia mal, però ja no en tinc.
0: Ah, escolti, pot, sisplau, pot el pot estar atent que no ens donin un cop al cap, sisplau.
1: A veure, jo entenc que pels humans això és difícil de comprendre, però el llac fosc és així. Jo us he avisat que hi ha molts perills i que...
2: Jo m'esperava algo pitjor.
0: Però s'ha dit que no traguéssim els braços i els caps, sí. I la roca ha vingut
2: a nosaltres.
0: A dins.
2: Sí. Sol PortAventura no passa.
1: Exacte.
2: Sí, és a la infrafoscor hi ha molts depredadors naturals. Bueno, ja ens van trobar un que es fan passar per...
3: coses.
2: Per coses, vull dir... Jo he vist estalactites llançar-se sobre de gent i devorar-li el cervell.
4: Ai? Jo fins ara estava jugant com... esquivar les estalactites, en plan, entretenir-me una mica, com...
1: Sí, sí.
4: Sí.
0: Entre poc haurem de tirar per la iniciativa per una estalactita.
1: Però què van primer?
2: Si veieu una paret, un terra, un sostre, una estalactita, una estalagmita que es mou... No suposeu que és un amic.
1: Si veieu
0: qualsevol cosa que es mou,
2: sí.
0: Potser.
2: I que no és clarament una persona, saps?
0: Vale.
3: Jo crec que li ha donat l'escambell encara s'està movent una mica.
1: Pobret. Està curat, però òbviament té com una rascadeta així, que
0: mal
1: no
0: emocional.
1: És res, però pobre, mal emocional. Ja em portava de casa. De casa no, d'esloplodop em portava el pobre escambell. Molt bé, tothom s'ha endut una bona hòstia. Heu curat l'escambell, els altres s'han endut l'ossi i se l'han quedada. I això, aquesta merda de lloc, és així. I va passant una mica l'estona, igualment el que us dic, o sigui, no us podeu acomodar gaire perquè és tot sorteja...
2: Podem fer un descans curt?
1: Podeu.
2: Doncs abans de fer el descans curt, faré servir... el meu segon alè per recuperar punts de vida i recupero l'habilitat amb el descans curt.
1: Molt bé.
4: Si voleu descansar, jo faig de guàrdia.
1: També us diria que no podeu descansar del tot i que potser... bé, no ho sé... Recuperar... què és el que recuperes tu? L'habilitat i ja està?
2: Amb un descans curt, jo recupero les meves habilitats i tothom pot gastar daus de cop per recuperar vida gradualment.
1: No sé si algú pensa gastar daus de cop, però crec que us diria que un com a màxim, perquè no és un bon descans curt.
2: I tu pots tocar-nos una cançó del descans.
3: Crec que això era a nivell 5, crec, i som nivell 4.
2: Potser que m'hagi avançat.
3: Això sí ho pots...
0: I tu no recuperes espais de...
3: Jo no recupero...
1: No.
2: Els espais de conjur només els recuperen els bruixots.
0: Jo crec que no havia fet servir res realment en el combat.
3: No, però jo recupero inspiració
1: bàrdica. Vau arrencar a córrer.
2: No, sí. Cançó de les Cants, sí, nivell 2.
0: A nivell 2, sí.
3: Ah, ja, ja. I què fem?
2: Ara mateix no és rellevant perquè no estem ferits, però si estem gastant punts de cop per recuperar vida, tu pots tocar una cançoneta per acompanyar-ho i ens cures a tots una mica més.
3: Vale, ok.
4: Que bé.
2: Sí, sí, està... Bart és una classe que m'agrada moltíssim.
1: És molt guai.
4: I a mi.
1: Doncs molt bé.
0: Mendel, jo crec que li agrades.
3: Però tu creus que li agrada a tothom?
0: Sí, no, sí.
4: Poso vermella.
1: Molt bé.
2: Crec que la Engelberga té febre.
3: Sí, té com unes taques blaves.
0: L'Isar li toca el braç. No, Isar, això són coses de dones, no et preocupis.
3: L'Isar no... No entén.
4: Què són coses de dones?
0: Res important.
4: Podeu canviar de tema?
0: Sí. A veure, què...
4: Quin era aquest tema?
0: Jo puc preparar el dinar en algun moment?
4: No. Jo crec que sortirà volant.
0: Ah.
3: L'ADM parlant a través de les cambres.
0: Sí. Però són dos dies. Bueno, haurem de parar. Senyor Pot, pararem pel camí?
1: Sí, sí, de seguida. I mentre us està dient que parareu pel camí... Com que el senyor Pot s'ha girat per parlar-vos, sí. Noteu tots una estrabada, tots us agafeu el que podeu.
0: Ai.
1: I el senyor Pot, en infracomú, dirà merda. I això no té l'escambell al costat, per tant, qui no entengui infracomú no tal.
0: Què ha dit? Però... Terra a la vista.
2: Sembla que hi ha hagut un problema.
1: Ah. I tots, algun han sopegat, ningú s'ha fet mal seriós, però el que sembla que ha passat és que s'ha encallat el vaixell.
0: Vale.
1: Entre una d'aquestes columnes naturals i com un tros de terra amb una espècie d'illeta petita.
2: Com un banc de sorra d'aquests. Es diu banc de sorra en català? Sí. En plan, que hi ha a la platja, en plan que puja la sorra.
1: Sí. Però és més gran que això.
2: Vale,
1: o sigui,
2: vale.
1: O sigui, no és una illa, però no veieu on s'acaba. És com un, vale, un tros de sobte.
0: Un
1: islot. Sí, una cosa així. Que el que sí que veieu és com que té més bosquet. Bosquet, rotllo bosc de fusta micònida, vale, i tal.
0: Clar, sabem quina hora... O sigui, és per la matí, per la tarda?
1: No sabeu, o sigui, exactament l'hora que és.
2: Havíem... Són les cova i mitja.
1: Exacte.
0: Sí, havíem... No, però de moment...
1: Són les no tinc sol.
0: Havíem dinat allà abans de fer-lo del tal.
1: Sí, o sigui, no seria mala idea, aprofitant aquesta estrabada, perquè el Pot, el que us diu de seguida és això, jo sol no ho puc treure, necessito un cop de mà amb l'ajuda de la gent.
2: Quagoth?
1: Exacte.
4: Ui!
1: I el príncep de Rendil, sa majestat per tu.
2: Com pots veure, aquesta criatura ha perdut completament la cordura.
4: Sí.
1: No sé si
4: el príncep, molt raro.
1: Sí que és. Però no sé si t'has de fiar del drou. Clar, que t'està dient,
4: sí.
1: Això.
4: Sí, és veritat. És un drou. Encara que fas part del grup, ets un drou.
2: Quan té raó, té raó.
3: Això és més racista que lo de jo dir-li a la nana, a la Elder. Ei.
2: Sí, però...
1: Però té els seus...
2: L'Isar de petit tenia esclaus. O sigui, està bé no sempre fer-li cas.
4: Jo tinc les meves raons.
1: Exacte. Que si les, vale, si les volguessis explicar en qualsevol moment... No. No.
0: És un secret, com el de el santuari secret i tal.
4: No, és un secret, però no vull parlar-ne.
0: Ah, vale.
4: Són ferides.
3: És al revés, no? Lo que és secret ho conta, lo que és domini públic és
1: totalment,
3: està ballat.
1: Totalment.
0: Tots tenim ferides, sí. El món és molt difícil, el món és molt complicat.
1: Doncs sembla ser que heu de baixar i...
0: Vale. I estirar, què fem?
1: I els que són més forts, que serien...
2: Jo, des de luego, que no.
1: No, però el príncep d'Erendil segur.
0: Jimjar, no
1: i
0: sé.
1: I en realitat...
3: Ja està. No tenim
1: ja està, o sigui...
3: No tenim més importa.
1: Ups. Disculpi. Ja està, tot en ordre. L'escambell segur que no. Però no, sembla que és el príncep d'Erendil segur i potser...
2: L'Eldeth?
1: No, l'Eldeth no.
2: Eh?
0: Si ajudem
1: però
0: tots.
1: Però al revés i l'inrevés, sí.
3: Quins números estàs buscant? De...
0: Força.
1: La força, la
3: però
1: força.
3: Però quin número?
1: No, més com qui té més força per sí, saber qui pot durar un...
3: Això dic, quina força té el
2: revés i l'inrevés?
1: Tenen un més dos, els dos de força.
3: Ah, vale.
1: Estan okay. Bastant catxetes, de veritat.
4: Zero.
2: Perquè són licantrops.
1: Exacte.
3: I perquè són dos.
1: per si teniu curiositat, les que amb ell té un menjo. És més molt...
2: Bueno, sóc més fort que les que amb ell, com a mínim.
1: Doncs sembla... Bueno, ells ja com s'hi ofereixen el revés i l'inrevés i el príncep d'Erendil.
0: Baixem perquè pesi menys el vaixell.
1: Sí, baixeu de baixar, perquè si no, ningú podrà sí. Desencastar-ho.
0: Vale.
1: El que sí que us diu el pot és, no sé si voleu aprofitar, ja que és hora de com de descansar, si voleu buscar...
0: Home, a mi m'aniria bé anar a fer un pipí. La veritat.
1: Bueno, us haureu d'endinsar en aquest
0: sí.
1: Bosquet així i tal, però...
3: Sí. Un descans llarg, no? Però ara que
1: aquí... Exacte, en algun moment hauria de fer...
2: Sí, vull dir, és bon lloc per muntar campament una mica. Vale.
0: Vale, però potser podríem primer mirar que no hi hagi cap perill.
1: Sí, exacte.
2: Fem una patrulla, anem sí. Els quatre, els cinc, sí. Amb l'escambell, a donar una volta.
1: Sí.
2: Per ningú de nosaltres està empenyent, en plan, mentre la gent vale. Està fent feina, traient
0: el... I la Eldez potser també, o sigui... Bueno, que sí. Es quedin algun vigilant.
2: Sí.
1: També, exacte.
2: Quants som? Som nosaltres, escambells som cinc.
0: Revés i revés.
1: Sí, revés i revés, quagot...
2: Sí. Que més o menys sigui meitat i meitat, saps? En plan, o sigui, anem nosaltres i l'escambell.
0: Mm. Vale.
2: I els altres que es quedin... En plan,
1: dos,
2: que no es quedin
1: tres,
2: dos persones vigilant
1: quatre...
2: El barco i quan tornem que se'ls hagi menjat un tauró, saps?
1: I el Ginger. Són els sis... O sigui, de col·leguis teniu sis més el mariner.
3: Són pues, moltíssima
1: un, dos, tres, quatre, cinc...
2: Pues sí, meitat sis, i meitat. En plan, anem cinc i que es quedin...
1: Set?
4: Pues senyora Nana, jo puc anar amb vosaltres?
2: Sí.
1: Realment són set, perquè el revés i el revés
2: són dos.
0: Si vols, queda't a prop del Mendel, que el Mendel sempre es protegeix a tot el que faci falta.
3: Si cal faig servir la guitarra.
1: Molt bé, llavors... Aneu vosaltres quatre
2: i l'escambell.
1: Més l'escambell.
0: Sí.
1: Això són...
0: Potser també si veiem que dintre el bosc està millor, perquè aquí fora també hi ha molt de vent. Entenc que hi ha vent...
2: Exacte, anem a mirar que no hi hagi perill i a veure si trobem com un lloc guai per muntar el que tinguem per acampar.
0: Sí.
1: Vale. Anem-hi.
3: Qui hem quedat que anem? Nosaltres quatre?
2: Nosaltres quatre i l'escambell.
3: Perdó.
0: Sí.
1: Vale. Molt bé, doncs això, aneu... Suposo que aneu com... A poc a poc, amb sigil. Bueno, amb sigil activament o aneu i ja està, què feu?
3: Fins que no ens trobem alguna cosa.
0: Jo aniria del chill, tampoc, no?
2: Sí, anem tranquil·lament.
1: Explorant, no?
0: Sí, no, com, però tampoc com...
1: Exacte.
0: Sí, normal.
1: Vale, o sigui, no seria un bosc com per perdre-s'hi. Sí. És, això és com un tros de terra que no sabeu fins on arriba i que hi ha tot de bosc.
0: Sí,
1: no
0: hem vist cap vaixell ni res que ens faci sospitar.
1: No.
0: Que aniríem tranquils.
1: Sí. No, de moment no vull res, o sigui, no n'heu entrat tampoc.
0: A veure què hi ha, bueno...
1: Doncs això, aneu i us endinseu, ja coneixeu els arbres, el tipus d'arbres que hi ha, són bastant semblants, potser tenen un color una mica lleugerament diferent perquè encara tenen menys llum que a l'arbreda que us vau trobar quan vau sortir de Belkenwelf, però més o menys això són arbres micònids típics de...
2: Arbres bolet.
1: Arbres bolet, exacte. I el que sí és que, per sort, dins d'aquests arbrets, la nana continua havent de fer servir llums encens, però hi ha alguna coseta que és així com fluorescent, no sé què, i per tant no és tan complicat seguir un mateix camí per no perdre's i tot plegat. I a mesura que aneu avançant, el que veieu, quan hi ha una mena de... No és una esplanada, però potser són, doncs... 3 metres, tampoc és la gran cosa, és un campament que ja està muntat.
2: Ui,
3: epa.
2: Veiem gent?
1: No. Deduïu que devien, no ho sabeu, perquè no hi ha res, o sigui, hi ha com una foguera, però està molt apagada.
0: Vale.
1: I hi ha com bosses de gent.
2: Vale.
1: I...
0: Una mica raro, això.
4: De gent, de persones, d'humans.
1: Humans, no ho sé, però antropomorfs, sí.
2: Sí, és raro perquè si haguessin marxat contenta, feliçment, s'haurien emportat les seves coses. Podem veure senyals de lluita, en plan, taques de sang...
1: Allà mateix No.
0: O sigui, encara no ens hem
3: típic esquelet. Allà mateix no.
2: El típic esquelet BCS d'una nota.
0: Exacte. Ens hem apropat ja... O sigui,
1: no, no,
0: ja...
1: o sigui, ho heu vist. Si voleu, us acosteu.
0: Jo abans potser...
2: Ens podem acostar sigilosament.
0: O tu tens una arenyeta?
2: També és veritat.
4: Potser hi ha alguna persona encara ahí amagada.
0: Sí, potser pues... anem en compte.
1: Molt bé. La
2: Ficarem els dits i faré aparèixer la Dawam. M'agafaré de l'ombro de la nana. Plan, jo ara percebré a través de la meva aranya, o sigui... Si passa alguna cosa, en plan, piqueu-me perquè no us escoltaré.
0: Vale.
2: En plan, si m'estireu tres vegades el braç, torno. I em ficaré dintre de la Dawam i...
1: Molt bé,
2: doncs... cap allà.
1: Correteja cap allà la Dawam i el que veu és... bueno, veu rastres d'això, ja com... uns sacs de dormir, hi ha una tenda muntada tal qual, hi ha les motxilles... De moment no hi ha cap com rastre de res.
2: No hi ha com...
1: Tampoc no hi ha moviment de res.
2: Vale. Bé, o sigui, no hi ha rotllo terra, remogut, una
0: no hi ha senyals de combat.
2: Tombat cap a algun cantó.
1: Allà mateix no, però el que sí que veu com una mica de lluny és una... O sigui, sí que no a dins de la part del campament, sinó com més cap... tornant a entrar al bosc a l'altra banda d'on seríeu vosaltres, sí que hi ha com terra remoguda, fulles, tal, i fins i tot et sembla a tu, perquè estàs mirant tot a través dels ulls de la Dawam, que pot ser que sigui un rastre de sang seca.
2: Ho diré en veu alta, crec que he trobat algú, vaig a seguir el rastre, he trobat, crec que és un rastre de sang.
0: Vale.
2: I amb la Dawam seguiré aquest rastre per veure.
1: Hi ha algun límit de distància de la Dawam?
2: No, crec que mentre no la matin.
1: No.
2: Però no crec que... T'ho miro per assegurar.
1: No, per curiositat, més que res, però si n'hi ha, suposo que no deu ser tan llunyà.
4: Sempre fa això de l'aranya.
0: Sí, es posa els ulls en blancs i es comunica amb l'aranya. És molt simpàtica l'aranya, la veritat. No pica.
4: No us fa...
2: És literalment una aranya demoníaca. Però sí, no pica, pel que jo li dic.
0: Sí, sol passar això.
3: Que si tu dius que piqui, pica, no? Entenc.
0: No sabem si té venir.
2: Tècnicament, per com funciona l'encanteri, no pot atacar.
3: Ah, no pot atacar, vale.
4: Menos mal.
0: Sí.
2: Si s'allunya més a 100 peus, jo ja no li puc donar ordres. En plan, va...
1: A la seva.
2: O sigui, em fa cas, però ja no li puc enviar missatges nous ni ell a mi. Només puc, en plan, puc veure, però no puc dir-li vale, ara surt corrents.
1: Vale.
2: Llavors, quan s'estigui acostant aquest limbo, li diré que si veu moviment, que es mantingui fora de vista i que si veu que algú l'està... Bueno, si veu que algú l'està atacant, faré així i la faré desaparèixer.
1: Molt bé. Doncs això, la Dawam... té wisdom per seguir el rastre bé, perquè no és un superrastre, o sigui, crec que li hauria de fer tirar com una tirada de supervivència.
2: Tindrà. Serà gaire alt? Sospito que no.
0: Mentre...
1: Això, digues.
0: No, mentre la si ja... O sigui, entenc que ens ha dit això el l'Isar, la nana s'apropa al campament a començar a fer una ullada.
1: Vale. Doncs això, mentre... Entenc... Crec que era la nana la que estava fent de llàtzer.
0: Sí.
1: I llavors què fem amb el de sobte el...
0: Pot caminar mentre?
2: Sense veure... O sigui, vull dir, si comences a caminar, intentaré seguir-te, però pot ser que m'entrebanqui.
1: Exacte.
0: Però jo crec que ho fa. En plan, comença a caminar amb la mà de l'Isar.
2: Diré, nana, on vas?
0: Ara és campament. Anem a mirar el campament.
2: No t'estic sentint.
1: Clar, no et sent.
3: Ja em quedo jo amb...
1: Clar, heu de donar en compte, perquè hi ha tot de branques, hi ha tot de... No és un camí.
0: Pensava que estàvem ja com...
2: Té un més 0 de sabidoria.
1: Vale.
2: Però un més 4 de sigil.
1: Oh, molt bé. Hauré de fer una tiradeta de saviesa, a veure si segueix bé el rastre o no.
2: No, un 9.
1: Oh. Aviam, la Dawam segueix una mica i en algun moment et dius que no sé ben bé cap on és.
2: Vale.
1: Però sí que és cap, com et dona una direcció genèrica.
2: Vale, pues...
1: Però no sap en quin moment, perquè no és una línia vermella que segueix
2: de sang seca. Sí, és un rastre com... mig... Vale, pues okay. Una vegada la de fallatge desapareix...
1: I el que sí que et diu és que el rastre... el que sí que he trobat és que no és només com de sang seca, sinó també que
2: s'ha arrossegat algú o...
1: Sí, i que el tacte és moll.
2: Vale. Sang seca, però el tacte és moll.
1: Sí, rotllo que per allà com ja, o sigui, el terra no és que estigui sec i sigui de bosc i no sé què, sinó com que la part aquella com està molla.
2: Vale.
4: Puc intentar també
2: de veure. Li comunicaré això als meus companys i faré aparèixer la Dawa una altra vegada al meu ombro.
1: Molt bé.
4: Puc intentar veure si jo veig alguna cosa allà, a les, ahir, on, fins a on va arribar l'aranya.
1: Bueno, podeu anar cap allà, si voleu, sí.
0: Que abans potser d'anar cap allà, sí, miraré una mica el campament.
2: Sí,
0: per si hi ha alguna cosa interessant.
4: Però no, això no està molt lluny, no? Del campament, no. Encara està...
0: Jo he entès...

0: perillós perquè no heu trobat res. Sí.
1: Sempre podem fugir.
2: Exacte.
1: I apretar a córrer tots junts.
2: Pues, mirem el campament, mirem per les motxilles, les bosses, a veure si trobem.
1: Jo vull... La nana està rapinyaire. Vol mirar cosetes.
0: Doncs qui sigui que miri, que faci una tirada d'investigació, aviam què troba.
1: Investigació, qui té més investigació?
0: No ho sabes.
3: On està investigació?
2: Jo avui estic fatal.
4: Estem tirant tots, però o només?
0: Sí, sí, també voleu, si voleu rastrejar tots així a full, entenc que l'escambella estarà mirant al voltant, no sigui que...
4: Tret un 8,
1: ja. Puc fer-ho amb Marea del Caos?
3: Investigació. Més dos.
4: Fals inspiració bàrdica?
3: 19.
1: Ah, bueno, amb inspiració bàrdica, si vols. Fem-ho amb inspiració bàrdica.
0: Ok.
1: Sí, però jo què sé. No faig servir Marea del Caos.
4: Ole!
1: Yeah! Vale, pues tira tu per veure quants punts sumaria primer, no?
4: Sí. 4.
1: Vale. I jo tiro ara, sense Marea del Caos,
4: 20.
1: Natural.
0: Damn!
1: 24.
0: Molt bé.
1: La nana 8, vol... És que...
0: 24...
3: Jo tenia 19.
0: 19 i...
2: 7, crec.
0: 7.
1: La nana vol un diamant i vol diners.
0: Vale, bueno.
1: Però bueno, si hi ha alguna màgica...
0: És el que hi ha.
3: La nana, tens,
0: El que hi hagi és el que trobareu.
1: No? Missió màgica d'esta, detectar màgia.
4: Que... Ah, puc fer detectar màgia, no?
0: Si vols.
4: Sí, vull.
0: Clar, sí, vull dir, poder pots, sí.
4: Vale, faig detectar màgia.
0: Vale.
4: Lo qual em deixa sense
1: tens slot. 8, has fet 8 de tal... d'investigació, però tens detectar màgia que potser t'ajuda en algú. Ja està.
4: Però això és una altra tirada o tu em diràs si detecto?
0: Detectar màgia, detectes màgia directament perquè has gastat un slot, no hi ha una tirada de res. Vale. No, bueno, veus la màgia de pròpia que tenen com aquesta màgia druídica dels arbres que hi ha, com de les espores... l'escambell amb les espores detectes és més natura però té un toc de màgia i tal, però en el mateix campament no veu res que sigui màgic.
4: Vale.
1: Bueno, però potser serveix després pel que sigui.
0: Dura 10 minuts,
4: dura 10 minuts.
0: Vale, crec, recordar.
1: Vale.
0: Vale, doncs la nana el que fa és saquejar una de les motxilles i el que trobes són 25 peces d'or.
1: Vale, bueno, va bé.
0: Després...
1: El doble perquè ha sigut crític, no?
0: No, la veritat és que no funciona així.
1: 25.
0: L'Isar, el que trobes una corda de 30 peus?
1: Una altra corda.
2: Bien, tinc 35 peus de corda.
0: Bueno, recordeu que les cordes que vau fer servir per salvar algú eren del vaixell, no de vostres.
1: Sí. És que tenia ja un tros de corda.
2: Sí, però així de llarg.
0: Exacte, no.
3: Mira, si vas un nus.
0: Sí. Llavors, el Mendel el que troba són un grapat de fulls de pergamí i tinta i ploma.
1: Bueno, també va bé per...
2: Què m'has dit, perdó? 30 peus?
0: 30. I la Engelberga el que troba són 10 peces de plata.
4: Epa.
1: Tinc 26 peces d'or.
0: I el que sí que trobeu així com en genèric són roba. Roba...
1: Vale.
0: Alguna feta servir, d'altra neta... No és roba d'aristòcrata, és roba com d'aventurer, de viatger... si algú volia fer un canvi de roba en algun moment d'armari, aquí teniu unes quantes peces de roba, vull dir. Algunes més xules que les altres...
1: No hi ha cap cosa impermeable?
0: No.
1: Vale.
0: No,
1: i tampoc hi ha cap llibre ni pergamí?
0: No.
1: Vale. Doncs ja està.
0: No. Si hi hagués hagut algun pergamí, hagués brillat amb la...
1: Estris de cuina ja tenim, o sigui que tampoc ens cal buscar. I...
0: O sigui, hi ha com les coses típiques d'un campament.
1: No hi ha cap plànol, tampoc.
0: No.
1: Vale. I aquesta gent no sé com han arribat aquí, perquè no hi havia cap altre vaixell que havíem vist. Però bueno. Vale. Què fem? Anem a investigar...
2: Anem a seguir el rastre.
1: Potser anem aquesta gent encara està per qui necessita ajuda.
2: Jo sobretot vull assegurar-me de que la cosa que s'ha endut aquesta gent no se'ns endugui a nosaltres mentre acampem.
1: També. Sí. Vale, pues anem cap allà. Però hem dit que anem amb sigil.
2: Podem
0: potser
2: anar...
0: Potser això us interessaria ara.
2: Sigilosament.
0: Sí.
1: Silvara, vostè què? Vostè és molt sigilosa.
3: Sí. Jo, si seguiu-me tots a mi i quedeu darrere meu, jo ho puc fer que passem tots sense que ningú se n'entera.
1: Ah, mira, que bé.
0: Super. Doncs fem això. Què fas exactament? Què és el que fas exactament?
1: Quina gràcia.

0: que ella és molt sigilosa i tu, com ets Bart, ets molt extrovertit. És com un bon duo, eh?
1: Però no pot
2: Bart
1: parar.
2: Com un tomate una altra vegada.
1: El Mendel no pot parar de lligar.
3: Però que jo no tinc fet res, com has fet tot la nana.
1: Ja, la veritat és que sí.
0: Ja no estic fent res.
1: És com la nana, ai, aquesta nena no t'agrada. I aquest nen d'allà.
2: I llavors, jo em poso davant, agrupo la gent darrere meva, perquè jo vaig davant, i faig passos que no se senten, que no se sent res. És que soc, faig cap soroll ni res.
4: Llences l'encanteri i passes sense rastre?
2: Sí.
4: Vale.
1: Super. Això, logísticament, com s'aplica?
4: Tenim un més 10, tots, a les nostres tirades de sigil durant...
2: Una hora, crec.
3: Una hora.
5: Vale.
1: Molt bé, doncs vull que tots em tireu per sigil.
4: I la Dau em farà servir la seva acció per ajudar-me. Oh. Perquè jo no tiri amb desavantatge.
1: Molt bé, Dau. La Dau continuarà amb tu després d'això? Haurà de tirar sigil?
4: Vale, sí.
1: Clar.
4: Pues sí, tirarà sigil també la Dau.
1: Molt bé.
4: Té més sigil que jo.
1: Clar, sí. Ah,
4: vale.
3: 34. Bé. Yeah. Vale. 33.
1: Hòstia, nano.
0: 15.
1: 15, 33?
3: 3.
1: 15, 33?
2: 13.
1: 13?
4: Més 10.
1: Més 10, 23.
2: Ah, sí, més 10.
1: Que no en surto.
0: 15.
3: Més 0. O ah, no.
2: No.
4: Va, ja o sigui, ha tret un 7, més 6 són 13, wow. Més 10, 23.
2: Sí,
4: més 10,
2: 10.
0: Que tot vale. Ajuda la d'Awam. Sí, ella també ha de tirar.
4: Sí, perquè no està fent servir la seva acció per res més, en teoria, crec. No ho sé.
0: Clar, si va al teu ombro, ha d'anar amb sigil, perquè no s'està movent.
4: Jo he tirat.
1: Clar, bueno.
3: Seria divertit.
4: Jo he tirat.
3: Seria divertit que no et veiessin a tu, però l'agrada guant. Sí,
1: o sigui...
0: És aranya flotant.
4: Jo he tret un 15 més 10, 25, i la Dau m'ha tret un 12 més 10, 22.
1: Vale. O sigui, jo entendria que si la Dau m'hagués tingut una tirada de merda, a tu et perjudicaria.
4: Sí, em sembla correcte.
1: Si és una tirada estupenda, tu et beneficiaria. O a l'inrevés, si ella ha tingut una tirada estupenda, però tu una de merda, a ella la perjudicaria, vale. I així. Llavors, més o menys, heu tret el mateix número, tot bé. Vale. 23, has dit?
4: Sí.
1: 23?
3: 33.
1: 33?
0: 5 més 10, 15.
1: Molt bé, no passa res, perquè aquí la més baixa ha estat l'escamell, que ha tret un 10.
0: Oh, no.
4: Ha tret un... Clar, té una paralització de destresa.
0: Sí, ha fet una pífia.
1: Sí. Ah, no, un 11, perdó.
3: Però què has tret?
1: Un 1.
3: Ah, un 1 més 10, uau.
0: 11.
4: Bueno, la mitjana és bona.
1: Pensava que era un 10 perquè pensava que tenia un menys 1, però té menys 1 a força, a intel·ligència, i ja està. I té un menys 3 a carisma.
0: Ai, pobra.
3: Però sí, és...
1: És boníssim, no ho entenc. Però perquè és un bebè.
4: I perquè és un bolet.
1: Exacte.
0: I perquè, sí.
1: Què passa, que els bolets no són guapos? No tenen carisma els bolets?
4: Canònicament, segons el manual de monstres, crec que els micònics tenen molt mal carisma.
1: Sí, la veritat.
0: L'escambell va fent trepitjades com les de l'SpongeBob.
1: Pobret meu. Molt bé, doncs, més o menys...
0: Anem a ser així.
1: Aneu bé. O sigui, n'hi ha alguns que aneu molt millor que d'altres... i us aneu acostant cap a... És a dir, cap a la part on hi havia el rastre.
0: Sí.
1: Ara sí que seria moment...
0: De tirar per seguir el rastre.
1: Exacte, dir algú que tingui supervivència més o menys alta, si pot...
0: Jo tinc més 5, no sé tu... Ilvara, quan tens la supervivència?
2: Jo tinc 4.
0: Pues tiro jo, i si vols em pot ajudar.
2: Vale.
0: Vale, a veure, anem a veure cap a on va aquest rastre. És un 3.
1: Molt bé.
0: Ah, però com ajuda...
1: Com ajuda, exacte.
0: Vale. 14 més 5, 19.
1: Vale.
0: 19.
1: Doncs fàcilment trobes el rastre i més o menys, o sigui, entenc que continua avançant seguint el rastre. El
0: sí,
1: que trobes...
0: i anem preparats per
1: sí.
0: Si cas.
1: Sí,
4: jo vaig a espasa amb mà.
1: Molt bé. I el que aneu seguint és això, el rastre que ja havia dit la Dawam, de sang seca, no sé què... I entens el que havia comentat també, com que hi ha parts que estan molles. Rotllo, de sobte passes seguint aquest rastre de moviment i no sé què, de sobte passes pel costat d'un arbre que està gotejant com el tronc de potser alguna cosa molla, si ha recolzat o alguna cosa així.
0: Es molla...
4: Ara va dir gotejant
0: slime?
4: Exacte,
1: no,
4: vull,
1: no, no.
4: Vull tocar
1: no, moll,
4: una mica.
1: Moll de sortit de l'aigua.
4: Vale, vale, vale.
2: Saps? Vale, però és aigües.
1: És aigua, és aigua. No és això, no vale. És llefiscós. O sigui, sí, sí és llefiscós, però no és... ja em sortirà... sí, o sigui, slime com...
0: Sí, llefiscós.
1: Sí, però no, no és dens.
0: Vale.
1: És aigua.
0: Vale.
1: I això, continueu avançant... I el que trobeu al darrere d'un altre arbre és tota una muntanya d'ossos i carn que s'està podrint, que sembla que pot ser... o sigui, veieu roba també per allà, sembla que pot molt ben ser senzillament com... l'àpat d'alguna criatura o bèstia.
0: Vale.
4: Hi ha algú més? Hi ha una cova, una sospitosa roca sola al mig del...
1: amb dos ulls que et miren fixament. No, però el que sí que heu arribat és com a l'altra banda de l'illot.
4: Vale.
1: I per tant el que teniu ja més a tocar és la vora del llac.
0: Vale.
3: Està dintre de l'aigua,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: dintre
4: de l'aigua.
1: Fa pinta. I si us sembla bé, amb aquest Hammerhanger de tot un grapat d'ossos i carn podrint-se, ens esperarem.
2: Quina olor.
1: Fa pudor. Però ja estem acostumats, la infrafoscor, no hi ha res que faci molt bona olor. De moment, en els llocs per on heu passat vosaltres.